0: Hem sentit el concert per violoncel i orquestra, opus 104 d'Antonín Dvořák, interpretat per Maria Kliegel, violoncel, i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Michael Halatz.
1: Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el trio en piano número 1 en fa major, opus 18 de Camí Saint-Saëns, en la versió del trio Rafael.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit, la Capella Reial de Catalunya i el conjunt Hesperion 21, dirigits per Jordi Savall, ens interpreten el villancet Serafín que con dulce, de Joan Sararols.

0: Era el villancet Serafín que con dulce de Joan Cerarols, que ens ha interpretat la Capella Reial de Catalunya i el conjunt Hesperion 21, dirigits per Jordi Savall.
1: Acompanya'ns. Això és el nocturn de

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara l'obertura Scherzo i Finale, una composició per a orquestra, l'opus 52 de Robert Schumann, una obra de l'any 1840 que ens ofereix l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Neeme Järvi.

L'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Neeme Järvi, ens oferia l'obertura Scherzo i Finale per a orquestra Opus 52 de Robert Schumann.

0: Catalunya Música.
1: El pianista Idil Biret ens interpreta la transcripció per piano de Franz Liszt de la tercera simfonia heroica, opus 55, de Ludwig van Beethoven.

0: Hem sentit la transcripció per piano de Franz Liszt, de la tercera sinfonia heroica, opus 55 de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Idil Biret.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara la missa Christus Resurgens de Gregorio Allegri, una missa a 8 veus basada en el motet per a la Setmana Santa del mateix títol. Sentim el cor del King's College de Londres amb l'organista Simon Howen i sota la direcció de David Trendle.

0: S'acaba aquí la missa a vuit veus Christus Resurgens de Gregorio Allegri, que hem sentit interpretada pel cor del King's College de Londres i l'organista Simon Hogan sota la direcció de David Trendle.
1: Catalunya Música.

0: El pianista Sviatoslav Richter era l'intèrpret dels quadres d'una exposició de Modies Mussorgsky.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir la sinfonia número 2 en si bemoll major d'Oig 125 de Franz Schubert, una obra composta entre els anys 1815 i 1816 i que consta dels moviments Largo, Allegro, Vivace, Andante, Minuet, Allegro, Vivace i Presto. La sentim en la versió de la Capella Estatal de Dresden, dirigida per Colin Davis.

0: La Capella Estatal de Dresden, dirigida per Colin Davis, ens oferia la sinfonia número 2 en si bemoll major, Deutsch 125, que Franz Schubert va completar l'any 1816.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música us convidem a sentir el concert per violí número 1, Kehel 207, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran la Camerata de Salzburg, que dirigeix el violinista Leonidas Kavakos.

0: La Camerata de Salzburg, dirigida pel violinista Leonidas Kavakos, ens ha interpretat el concert per violí orquestra número 1, Kehel 207, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el cicle per a piano Diari Personal Indi Primer de Ferruccio Busoni. Ens acompanya el pianista Gianluca Cascioli.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
3: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria en biaix, l'humà amb identitat.
4: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
3: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, amb Xavier Solà.
4: I amb la participació dels oients.
5: Sí, m'encanta.
0: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
6: La Favorite, una de les òperes més populars de Gaetano Donizetti, en la seva versió original en francès i en homenatge al mestre italià Antonio Fogliani. Un dels últims títols que va dirigir abans de morir aquest estiu, amb només 50 anys. Va ser al capdavant del cor de la Ràdio de Colònia i de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a 7:00 PM, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja ens torneu a tenir aquí posant-vos la banda sonora, aquesta alfombra de músiques amb la que cada matí ens llevem a la nostra sintonia, la de Catalunya Música. Música sense colorants ni conservants. Així, efectivament, avui començarem amb una obertura.

Veure, una de les primeres obertures romàntiques inspirades en la història, la tragèdia de Macbeth de William Shakespeare. La va escriure el compositor alemany Ludwig Spohr. Bé, de fet, hauríem de respectar la voluntat del compositor i no anomenar-lo Ludwig, sinó afrancesar el nom, com ell, de fet, va fer sempre, Louis Spohr. Spohr va escriure precisament el 1825, o perquè ens entenguem, l'any següent de l'estrena de la novena sinfonia de Beethoven, una obertura i, de fet, la resta de la música per una representació que es va fer a la Berliner Schauspielhaus, al Teatre de Berlín, d'una versió en alemany traduïda per Samuel Heinrich Spica, d'aquesta cèlebre tragèdia de William Shakespeare, el Macbeth. Així doncs, Spohr va escriure algunes músiques d'escena per acompanyar aquesta obra, però particularment singular, l'obertura orquestral, que és una pàgina que, tot i que avui no s'interpreta gaire, no deixa de ser tot un referent expressiu. Per reforçar el caràcter ombrívol de la història shakespeariana, el compositor fa servir la tonalitat de si menor, per situar-vos una mica, és la mateixa tonalitat de la sinfonia inacabada de Schubert, però a més, per enfosquir encara més el color musical, elimina les trompetes de l'orquestra i així que, alhora, per substituir aquestes trompetes, diguem que inclou 4 trompes i 3 trombons al costat de les timbales. Així, doncs, el so del metall queda més avellotat, més greu, més en sintonia amb la proposta dramàtica de l'escriptor, del dramaturg britànic. L'estrena es va fer l'abril de 1825. Sembla que, vaja, en general va agradar. De fet, avui aquesta obertura Macbeth Opus 75 d'Espor es considera una de les millors obertures del catàleg d'Espor, però com a xafarderia us explicarem que el que va ser el gran mestre de composició de Mendelssohn, segur que us sona, Carl Friedrich Zelte, que aleshores era el director de la Singakademie de Berlín, molt amic de Goethe, li va escriure, referint-se a Louis Spohr, dient: el compositor és un home amb talent, però més enllà d'algun petit detall, tota l'obra podria ser millor.

0: Aquesta era l'obertura que el compositor Louis Spohr va dedicar a l'obra La tragèdia de William Shakespeare, Macbeth, obertura de la música incidental Opus 75 que hem pogut sentir interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín, dirigida per Christian Fröhlich. Ja heu vist, una obertura de color més aviat fosc, accentuat per la utilització d'una tonalitat menor com és la de si menor, i que en definitiva hem de reivindicar el fet que Spohr va posar el caràcter de la música al servei d'aquesta tragèdia. Ves per on? Avui nosaltres, des del primer temps de Catalunya Música, farem el mateix que Louis Spohr, posar-nos al servei d'aquesta tragèdia de William Shakespeare.
1: El primer temps.
0: Sí, efectivament, avui al primer temps ens hem entretingut a remenar, a veure la inspiració romàntica, com estava a l'entorn d'una obra que, de fet, per un

un compositor romàntic és tota una temptació. Recordeu que Macbeth va ser un rei d'Escòcia que va viure al segle XI, durant la primera meitat. Es va proclamar rei amb el suport dels diferents clans de les Terres Altes escoceses, on es concentrava el sentiment més anti-anglès. Va morir a la ciutat d'Aberdeen, en el context de la seva lluita contra Malcolm, fill de Duncan. Avui el personatge de Macbeth, que realment el seu nom era Macbethat Macfinlaich, probablement l'hauríem oblidat si no hagués estat perquè, precisament, Shakespeare el va convertir en el centre d'una de les seves tragèdies més antològiques. Sembla que Shakespeare l'hauria escrit en una data no massa precisa entre el 1603 i el 1607. La primera representació documentada es va fer al famós Teatre Globe l'abril de 1611, que és l'any en què Shakespeare es va retirar, precisament. I es va publicar per primer cop al costat de totes les obres canòniques de Shakespeare, ja sabeu, l'any 1623. La primera edició de la integral de les més de 30 comèdies, tragèdies de Shakespeare es va titular, o avui la recordem, amb el nom en anglès de First Folio, és a dir, el primer foli. A partir d'aquell moment, la figura de Macbeth ha esdevingut la base d'obres també musicals, i particularment en el context romàntic. Clar que si ara us diem Macbeth, quin és el compositor que us ve al cap? Sense cap mena de dubte, Giuseppe Verdi.

La veu inconfusible d'Anane Trepco al costat de l'orquestra del Teatro Reggio de Turí, dirigits per Gian Andrea Noseda, ens interpretaven aquesta ària, una macchia equi tutora, de l'acte quart de l'òpera Macbeth de Giuseppe Verdi, una òpera que Verdi va veure estrenada el 13 de gener de 1882. Vet aquí, doncs, volíem dir, no, efectivament, no el 82, sinó el 14 de març de 1847, al Teatre de la Pèrgola de Florència. La que es va estrenar a la data que us hem dit, el gener del 82, va ser l'obertura orquestral que el compositor alemany Joachim Raff havia escrit pocs anys abans, també dedicada o inspirada en la figura shakespeariana de Macbeth. Joachim Raff, així una mica per situar-lo, va ser un dels ajudants de Franz Liszt en els temps en què Liszt dirigia l'orquestra del Teatre Nacional de Weimar. Però més enllà d'aquesta dada que ens permet ubicar-lo perfectament, Raff va ser un dels grans compositors romàntics alemanys del moment, diguem un dels grans de la segona línia, al darrere de les grans figures que en aquell moment estaven predominant. Franz Liszt mateix, Wagner, Johannes Brahms, etc, etc. Bé, Joachim Raff es va inspirar sovint en literatura. Per altra banda, aquest també és un tret genuïnament romàntic. I una mostra la tenim en aquesta obertura que va començar a compondre el 1879 i que estrenaria a Wiesbaden precisament el gener de 1882. Aquí la teniu, l'obertura orquestral o preludi orquestral Macbeth de Joachim Raff.

Era l'orquestra de la Suisse Romande, de la Suïssa francòfona, dirigida per Neeme Järvi, qui ens ha interpretat aquesta inusual obertura o preludi orquestral per Macbeth del compositor romàntic alemany Joachim Raff. L'estrenava a Wiesbaden el gener de 1882. Mira, i ves per on, 6 anys més tard, era precisament Arthur Sullivan, sí, sí, ho heu entès bé, Arthur Sullivan, el cèlebre compositor d'operetes, qui estrenava la seva música incidental per una representació de Macbeth de William Shakespeare al Lyceum Theatre de Londres. És curiós, no tenim tendència a associar Arthur Sullivan, l'autor de Mikado o Els Pirates, a coses tan transcendentals com la tragèdia de Shakespeare, Macbeth. Però sí, ho va fer. Va ser arran d'un encàrrec que li va fer el seu amic Henry Irving. Sembla que fins i tot l'oferta

oferta econòmica en un moment en què el compositor s'estava guanyant molt bé la vida fent operetes, doncs no va ser gaire alta. Llavors, els experts especulen que potser Sullivan va acceptar aquesta invitació perquè va pensar, mira, després d'escriure l'obertura i alguns altres fragments per la música d'escena, música incidental, per l'obra de teatre de Shakespeare, agafaré aquests fragments i els convertiré en una suite de concert. Més enllà de tot això, l'estrena es va fer el 29 de desembre de 1888, i aquí ens ha quedat, per exemple, l'obertura d'aquest Macbeth de Sullivan que sentim tot seguit.

Aquesta era l'obertura Macbeth, escrita l'any 1888 per Arthur Sullivan, el compositor d'operetes. Una mostra, diguem, de la dimensió dramàtica, de la capacitat creativa, en aquest sentit, d'Arthur Sullivan, que ens interpretava la Hannover Band, dirigits per Andrew Stewart. Avui estem passejant-nos per les mirades musicals que aquesta cèlebre tragèdia de Shakespeare va generar, sobretot, en el romanticisme. I mira, ves per on, el mateix any que Sullivan componia aquesta obertura que acabem de sentir, és just quan Richard Strauss, a Alemanya, també estava treballant precisament en una altra lectura sobre la història, no en forma d'obertura d'orquestra, sinó aquest cop en forma de poema simfònic. De fet, Strauss va acabar la partitura el mateix any que Sullivan, el 1888, però no la va estrenar fins dos anys més tard, l'octubre de 1890. Aleshores, Strauss estava vinculat com a director d'orquestra secundari al Teatre Nacional de Weimar i va aprofitar l'ocasió per poder estrenar aquest poema simfònic. Degut a les dimensions de la partitura de Richard Strauss, el que farem és sentir-ne només la part final.

Un dels elements que anem apreciant en totes aquestes mirades que avui us estem proposant, el primer temps de Catalunya Música, a l'entorn de la figura de Macbeth, la cèlebre obra dramàtica de William Shakespeare, retratada per tota una sèrie de compositors romàntics, és precisament aquesta sensació de foscor, de drama, aquesta música de sensació inquietant, com aquest final que hem sentit del poema simfònic Opus 23 de Richard Strauss, Macbeth, del que n'hem sentit, insistim, al final, interpretat per l'orquestra de la Tonhalle de Zurich, dirigits per David Zinman. També un altre compositor, aquest cop suís, Ernst Bloch, va fer la seva mirada de Macbeth, aquest cop en forma d'òpera en tres actes, escrita sobre una adaptació de l'obra de Shakespeare feta pel llibretista Edmund Fleck. Bloch, sabem qui va estar treballant entre 1904 i 1906, tot i que no s'estrenaria fins al 1910 a l'Òpera Còmica de París. Sembla, es diu, que entre els cantants del repartiment no hi havia massa bona sintonia i que tot plegat va, diguem, repercutir en una certa mala rebuda, tot i que, malgrat això, se'n van fer 15 representacions fins l'any 1911. Després es va retirar. El que sentirem nosaltres, tot seguit, és un petit interludi que apareix a l'acte tercer d'aquesta òpera, Macbeth, d'Ernst Bloch.

interludi de l'acte tercer de la seva òpera Macbeth, interpretat per la Royal Philharmonic Orchestra, dirigits per Dalla Atlas. Avui ja veieu que estem molt atrafegats amb la música inspirada en aquesta pàgina teatral dramàtica de William Shakespeare, en Macbeth. I bé, i si parlem ja del segle XX, potser una de les obres més carismàtiques que ens porta cap al món de Macbeth, rellegit en clau contemporània, hauríem de dir soviètica, és l'òpera Lady Macbeth del districte de Zemsk, una partitura escrita el 1932 que es va estrenar el 1934 i que va permetre a Dmitri Shostakovich esdevenir per primera vegada d'una manera clara i destacada un nom propi de la música russa d'aquella primera etapa soviètica d'aquells anys estalinistes. Precisament l'any 36 va assistir-hi Stalin en persona, arran del gran èxit que l'òpera estava tenint, i al cap de molt poc, en el diari Pravda, va sortir un titular induït molt probablement pel mateix Stalin, on es deia corrupció en lloc de música. Vaja, que el destí li va jugar una mica de mala passada. Shostakovich va passar de veure com la seva òpera agradava moltíssim a ser perseguida i acusada de formalista pel règim soviètic de l'època. La causa directa va ser precisament l'escena final de l'acte primer, la que va regirar més el dictador soviètic.

Així s'acaba l'acte primer de l'òpera Lady Macbeth des del districte de Zemsk, amb una escena explícita íntima entre la protagonista i el seu amic, Maria Ewing, amb Sergei Larin i l'orquestra de l'Òpera de la Bastilla.

dirigits per Myung Bun Chung eren els intèrprets. Això va escandalitzar Stalin, que al cap de poc publicava en el diari Pravda la famosa notícia, el famós article titulat Corrupció en lloc de música. Vaja que el pobre Dmitri Shostakovich, el compositor, doncs va haver de patir una mica arran precisament d'aquesta òpera, que fins al moment estava tenint un grandíssim èxit. Bé, i completarem totes aquestes escenes musicals de Macbeth amb una de més recent, de 1970, original del compositor britànic d'origen austríac Josef Horowitz. Va viure entre 1926 i 2022. Aquesta escena dramàtica per mezzosoprano i piano data de l'any 1970. De fet, es va estrenar al Festival de Bergen, a Noruega, aquell mateix any, a l'abril. És una escena curta. Horowitz va seleccionar fragments dels parlaments de Lady Macbeth dels actes primer, segon i cinquè de Shakespeare. L'obra fa com un traç de l'evolució psicològica del personatge en tres etapes. La primera, les aspiracions de grandesa partint del moment en què Lady Macbeth llegeix la carta del marit, després l'assoliment del poder i, finalment, la caiguda final en la culpa i la bogeria, l'anomenada escena del sonambulisme. La intensitat concentrada en pocs minuts és de gran exigència per la intèrpret, perquè ha de mostrar totes aquestes emocions tan contrastades com podreu comprovar tot seguit.

0: Aquesta era l'escena per mezzosoprano i piano titulada Lady Macbeth, que hem pogut sentir interpretada per Susan Graham, mezzosoprano, i Malcolm Martino, piano. Música del compositor Joseph Horowitz, compositor britànic d'ascendència austríaca. Compositor amb el que avui hem completat tot aquest passeig que us hem proposat per diferents mirades principalment romàntiques, amb l'excepció de les últimes, a l'entorn de la figura d'aquesta carismàtica tragèdia teatral de William Shakespeare, Lady Macbeth.
1: El primer temps.
0: I el primer temps avui el completarem novament fent al·lusió a Shakespeare, i és que avui volem aprofitar que, vaja, que fa també aniversari, diguem que la primera interpretació feta a Alemanya de la música incidental que Félix Mendelssohn va escriure pel somni d'una nit d'estiu. El dia 14 d'octubre de 1843, a Potsdam, Mendelssohn estrenava la producció sencera d'aquesta música incidental a partir d'una petició indirectament feta pel rei de Prússia. Aleshores, el productor de l'obra teatral va ser Ludwig Tieck i es van posar d'acord per fer tota una sèrie de parts destinades, doncs, a aquesta representació d'una de les comèdies més famoses de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu. De fet, Mendelssohn no era la primera vegada que escrivia música per aquesta comèdia. De jovenet, quan era un adolescent, ja havia escrit, amb 16 anys, una obertura, i alguns dels temes que Mendelssohn utilitza a l'obertura, després, aquest 1843, els reciclarà

dins de la música incidental. Doncs avui completarem el nostre primer temps passejant-nos precisament per alguns d'aquests fragments que Mendelssohn va inserir en l'obra teatral, en la comèdia de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu.

Hem sentit aquest scherzo extret de la música incidental que Felix Mendelssohn va escriure per acompanyar la representació que el dia 14 d'octubre de 1843 es va fer a Potsdam, a Prússia, d'aquesta comèdia de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu. La versió era de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, dirigida pel recordat mestre txec Rafael Kubelik. Així doncs, hem completat el nostre primer temps. Ja sabeu, tot seguit arriba el magazín Tots els matins del món. I nosaltres que hi tornem demà ben d'hora, i com sempre, us hi esperem.

0: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
1: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
0: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
2: Catalunya Música.

De vegades, en fer camí, arrepleguem pedres i pedretes que posem a les butxaques, a la motxilla. No cal que siguin pedres literals, poden ser converses incòmodes, temes per resoldre, un moment difícil o la consciència d'haver comès un error. Sigui com sigui, cada dia ens tornem a posar en marxa amb les nostres motxilles penjades. Però clar, què passa si mai no ens aturem a buidar-les? Doncs que cada cop pesen més i un camí que podríem fer fàcilment doncs es torna cada dia una mica més feixuc. Per tant, revisem de tant en tant aquestes motxilles i butxaques i les pedres passades deixem-les allà on pertanyin per donar espai al que hagi de venir. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dimecres 14 d'octubre. Obrim aquesta nova edició de Tots els matins del món, com sempre donant-vos les gràcies per la vostra companyia. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, jo mateixa, Maria Montes, l'Esther Plana, que no me l'oblido, i l'Esther Pinart, aquí al meu costat. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Com vas? Com arrenquem avui?
2: Doncs arrencarem, com sempre, amb música que ens acompanyarà durant aquestes 3 hores fins a les 11 del matí. I en aquesta primera hora sabeu que tenim un àlbum que ens va acompanyant durant tota la setmana. Doncs farem una nova immersió en aquest disc, que és del segell Aparté i està dedicat a Gaspar Cassadó i Pau Casals. Uh-huh. Un àlbum que interpreten la violoncel·lista Valérie Aymard i el pianista Cédric Laurel. I arribarem a les 9 amb l'Eulàlia Febrer, que com cada 2 setmanes ens parlarà de la música en el món dels videojocs. Uh-huh. A la segona hora, més música fins a arribar a la conversa, aproximadament

0: Malament, ho faig bé o no, que fas una cara així estranya?
1: Estava mirant, mira, sí, ho fas perfecte. Estava mirant de què parlarà l'Eulàlia, perquè sempre tinc aquesta curiositat i tinc aquí a propet el títol.
0: Per... Va, digue-ho, digue-ho.
1: Mira, el videojoc, pel que us agradi, Assassin's Creed Unity i la revolució francesa que sona i la que no. Per tant, ja ho descobrirem.
0: Exacte. Això, recordem-ho, just arribant cap a 3/4 més o menys de 9 del matí. A la segona hora, tal com dèiem, més música, fins a arribar a la conversa, que serà aproximadament cap a 2/4 de 10, 2/4 i mig de 10, avui amb Marc Dosaigües, pianista i director coral vinculat a diferents projectes de cant col·lectiu, fundador i director artístic del Festival Gospel Les Franqueses del Vallès i un dels directors del Catalan Community Gospel Choir. I a la tercera hora, més música, fins a arribar al moment en què aparegui a l'estudi la Maria José Anglès, que segurament ens portarà alguna coseta, que ens la tindrà amagada, però ja
1: això
0: ens l'ensenyarà, perquè
1: passa.
0: Ella amb ella parlem sempre d'òpera.
1: Perfecte, doncs aquí teniu el nostre resum d'avui i, si us sembla, obrim el camí musical amb la peça de les 8, una finestra al refinament del barroc francès, amb una peça hipnòtica de François Couperin, amb les barricades misterioses. Ens atrapa des del títol mateix i avança sobre un motiu obstinat, ple de suspensions, de ressonància, com si amagués i revelés el paisatge al mateix temps. I els intèrprets, doncs, el clavecinista Jean Rondeau i el llautista Thomas Danforth, poc més a afegir.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
2: El mestre Jordi Savall torna a l'auditori amb una de les grans obres del romanticisme germànic.
3: Un rèquiem alemany de Brahms, una obra monumental sobre el consol i la condició humana, acompanyada de la cançó del destí inspirada en un poema de Joldalin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Escoltem el passat per projectar el futur. Tots els matins del món.

Aquesta obra és un fragment, en concret, de la suite Adventures in a Perambulator. Es tracta d'una suite del compositor americà John Alden Carpenter en què converteix una passejada amb cotxet en una petita escena orquestral. En concret, sentíem Dogs, els gossos, la mirada curiosa d'un infant que transforma aquesta trobada amb els animals en música viva, descriptiva i aquest punt juganera. La sentíem en la versió de la Simfònica Nacional d'Ucraïna, interpretada sota la direcció de John McLaughlin Williams. I passem ara del segle XX al segle XIX i allà hi trobarem el sisè quartet de corda de Felix Mendelssohn, una obra que va néixer sota el signe del dol per la mort de la seva germana Fanny. En sentirem el primer moviment, que irromp amb una energia gairebé desesperada. Hi ha tensió, hi ha urgència, hi ha virtuosisme, tot plegat amb l'Aris Quartet.

La croata Dora Pejacevic és una de les veus més personals del canvi de segle a Europa, i això que sentíem era Traumglück, una cançó sobre un poema de Rilke, la felicitat del somni que apareix com en un instant fràgil i lluminós. Aquí donaven vida Ingeborg Dance i Kurt Garben. I ara, moment pel contrast, i de la cançó passem al ballet, i en concret a l'ocell de foc d'Igor Stravinsky. Però no ens quedarem amb l'energia rítmica que solem associar amb aquest títol, sinó amb un altre to, un espai de lirisme encantat. Les melodies populars russes i els colors transparents de l'orquestra creen aquí una escena elegant a la Dansa de les Princeses que interpreta l'Orquestra de París amb Klaus Makela.

Eduard Elgar va escriure aquest Salut d'amour com un regal de compromís per Alice Roberts, la que acabaria sent la seva esposa. Aquesta peça conserva aquella declaració afectuosa, una melodia senzilla, càlida, que ens arriba ben ràpid i que aquí interpretava la violoncel·lista Sol Gavetta amb la Simfònica Nacional Danesa i la direcció de Mario Benzago.

0: Quan passen 2 minutets de 2:15 del matí, el so del violoncel ens anuncia que és moment de tornar a entrar en l'àlbum de la setmana. Un disc amb obres escrites per aquest instrument, acompanyat del piano, per Gaspar Caçador i Pau Casals, que interpreten Valeria Aymar i Cédric Laurel. Un àlbum, Esther, que ja ens vas dir que va néixer a partir d'una descoberta musical.
1: Exacte, la descoberta precisament d'aquesta obra que sentim de fons, la sonata per a violoncel i piano. En el llibret del disc, la violoncel·lista Valerie Aymar ens explica com va anar. Va ser el 30 de setembre del 2024, mentre estudiava amb el violoncel, quan va tenir la idea de dedicar un disc a Gaspar Caçador. I saps on va passar això?
0: No.
1: Doncs precisament al Palau de la Música Catalana, que tant la va enamorar l'any 1991, quan va participar en el concurs Maria Canals, que per cert va guanyar.
0: Fixa't, doncs és un bon lloc per inspirar-se, trobo, el Palau. I clar, des d'aquella primera estada a Barcelona, doncs Valeria Aymar ha sentit, entenc, un vincle molt profund, no, amb la ciutat.
1: Doncs sí, pel fet de guanyar el primer premi, però sobretot perquè hi va descobrir l'esplendor de l'arquitectura i el magnífic Palau de la Música. La seva exuberància, la seva riquesa barroca, la seva bellesa i els seus colors meravellosos la fan pensar en la música de Gaspar Caçador. Per tant, potser que sentim un dels moviments, si us sembla, d'aquesta sonata per a violoncel i piano en la menor, que es va publicar per primera vegada el 1925. Una obra que comença de manera molt misteriosa, tal com heu pogut comprovar. Potser per aquest motiu, diu Valerie Aymar, aquesta obra joiosa, exuberant i plena de colors ha desaparegut també misteriosament de les sales de concert. Dels 4 moviments en què s'estructura, que són Rapsòdia, el primer, Aragonesa, el segon, Saeta, el tercer i Pas doble, el quart, doncs sentirem aquest últim.

0: amb aquest pas doble que han interpretat la violoncel·lista Valérie Aymard i el pianista Cédric Laurel. Per Aymard ha estat meravellós haver rescatat de l'oblit una obra tan exuberant i d'haver impulsat també la seva republicació 60 anys després de la mort de Caçador i d'haver contribuït a retornar al repertori del violoncel una obra tan fonamental.
1: La veritat és que és sorprenent que aquesta partitura estigués allà al calaix esperant ser gravada i recuperada, i és curiós que Valérie Aymard relacioni l'exuberància, no, del Palau de la Música Catalana, ho dèiem, la riquesa barroca, la bellesa, els colors meravellosos, doncs amb la música de Gaspar Caçador.
0: Un palau que tant la va enamorar, tal com dèiem, el 1991, quan va participar i guanyar el primer premi del concurs Maria Canals, i dos anys després, en el mateix palau, Lluís Claret, fillol de Pau Casals, va organitzar els actes de celebració amb motiu del 20è aniversari de la mort del mestre, a qui també està dedicat aquest disc. Valérie Aymard encara recorda cada segon d'aquell concert del 22 d'octubre de 1993 amb la soprano Victòria dels Àngels. Aquell dia es va convertir en un punt d'inflexió en la vida d'aquesta violoncel·lista francesa. De Pau Casals, també representat en aquest disc, sentirem l'obra Reverie, que va compondre el 1896. Casals, que es definia com una persona excessivament emotiva, amb una sensibilitat wagneriana, ens ofereix una pàgina íntima que revela la sensibilitat romàntica d'un Casals encara molt jove, una melodia introspectiva, dona pas a un episodi central més intens, tendre i ple d'esperança.

0: Trobo, Esther, que aquesta Reverie de Pau Casals sona molt bé i que és aquell tipus de peces amables, dolces, on hi entres sense problemes i t'hi quedaries, això?
1: Doncs sí, és una de les peces que formen part d'aquest àlbum que la violoncel·lista Valérie Aymar i el pianista Cédric Laurel han dedicat a Pau Casals, però també a Gaspar Caçador, un àlbum del segell Aparté, al qual hi tornarem doncs, demà.
0: Perfecte, doncs seguirem indagant en aquest àlbum de la setmana, perquè ara que ens acostem a 9:45 del matí, és moment de dir-li bon dia a l'Eulàlia Fabré. Bon dia, Eulàlia.
2: Bon dia a les dues.
1: Bon
2: dia.
0: Molt bé, avui hem de dir que et trobem en ple trànsit, diguéssim, perquè sí. Estàs a l'aeroport. Per tant, mira, encara no havíem fet cap secció
1: no.
0: així
1: amb
0: els col·laboradors en un aeroport. Per tant, oients, si sentiu sorollets i coses, esperem que no hi hagi cap problema tècnic, però ja ens hem situat per saber on
3: Molt
0: et
3: bé.
0: Trobem.
3: Sí, sí, algun sorollet i algun pip.
0: Tot sigui això, Eulàlia. Doncs vinga, va, entrem en el món de la música i els videojocs i a veure on ens vols portar avui.
3: Super, justament t'ha coincidit que aquests dies he començat un joc que tenia pendent i que en certa forma s'alinea amb el moviment d'estudiants que hi està ben a França, pel que fa al caràcter revolucionari, diríem, no? Per això he pensat que estaria bé tornar a un cas d'estudi musical i parlar-vos d'un joc molt estimat per uns, molt criticat per uns altres, que és Assassin's Creed Unity, que el va publicar Ubisoft el 2014. És la vuitena entrega de la saga Assassin's Creed, que és realment una saga amb molts números, i està ambientada a París entre 1789 i 1794, que són els anys més convulsos de la Revolució Francesa. I bé, abans d'entrar al cas concret, deixeu-me situar una mica la saga, perquè és un dels fenòmens més interessants que té la... Jo crec que dels que més interessants i més recurrents que té la ludomusicologia a mà. Assassin's Creed va començar el 2007, fa gairebé 20 anys, i des de llavors Ubisoft ha publicat més d'una dotzena d'entregues grans, altres de més petites, n'hi ha moltíssims. Cadascuna està ambientada a una època històrica diferent. La Terra Santa del segle XII, la Itàlia del Renaixement, l'Amèrica colonial, l'Egipte Ptolemaic, la Grècia clàssica, gairebé on vulgueu, no? I la Revolució Francesa, clar, que és la que ens ocupa avui. Això el que fa és convertir la música en una peça clau, perquè és un dels recursos principals amb què la saga, per intentar transportar qui juga a cadascuna d'aquestes èpoques, és la feina que fa, no? I com podeu imaginar, ha capturat l'atenció dels ludomusicòlegs a nivell internacional. Un exemple és, allà on es tracta, és un article de la musicòloga Stephanie Lind, de la Queen's University al Canadà, que va publicar la revista The Soundtrack el 2019, que es titula Music as Temporal Disruption in Assassin's Creed, és a dir, música com a disrupció temporal a Assassin's Creed. I allà l'Inti analitza com la música del primer joc barreja elements d'època amb un llenguatge electrònic modern i com aquesta barreja fa que qui juga tingui la sensació

0: opció de desplaçar-se, no?, temporalment al lloc on està el personatge dins la ficció.
1: Vols dir que a Eulàlia podem viatjar al passat física i musicalment, no?, amb aquests títols?
0: Pràcticament.

0: diegètica i música extradiegètica.
1: Sí, són dos termes que venen originalment de la narratologia i que es van aplicar al cinema mitjan segle XX i després als videojocs. La música diegètica és la que forma part del món de la ficció. Els personatges la poden sentir, té una font visible o verosímil dins l'escena a la que passa. Si en una pel·lícula, per exemple, veiem una ràdio que sona, un pianista que toca un cafè, aquella música és diegètica. La música extradiegètica, en canvi, és la que acompanya l'acció des de fora. O sigui, la banda sonora orquestral que puja al moment emocionant d'una batalla, per exemple, els personatges no la sentes. Mireu, la senyora que m'acompanya.
2: Ja ho hem avisat, sí, sí. Tu no perdis el vol,
1: també els que esteu
2: això?
1: Viatjant i ens escolteu sobre la marxa. Llavors, als videojocs aquesta distinció continua funcionant, però com veurem es complica interessantment.
0: A Assassin's Creed Unity això té un pes especial?
1: Molt especial, perquè l'ambientació a la Revolució Francesa li permet una cosa que molts jocs no poden fer, que és incorporar un repertori musical del seu propi temps, històricament documentat, i fer-lo sonar dins el món del joc. Si voleu, comencem per la peça més reconeixible de totes, que segur que ja l'esteu esperant, que no és altra que la Marsellesa, així com sona dins el joc.

0: Doncs aquí el tenim, aquest himne, compost per Roger de Lisle el 1792, i és una peça que tothom reconeix pràcticament, vaja, immediatament.
1: Sí, això és el que fa interessant, ho fa interessant pel joc, no? Perquè els jugadors han pogut identificar fins a 7 cançons de la Revolució Francesa, que apareixen a diferents moments. Hi ha la Marsellesa, a Saigà, que l'escoltarem després, la Carmagnol, Alexandre Despard, Frère, n'hi ha un munt. Mm-hmm. I totes aquestes són peces del repertori real del moment, o sigui, documentades històricament, i totes funcionen com a música diegètica dins del joc. Sonen a les places, a les manifestacions, als cafès, com si el jugador anés passant pel costat de la gent que les canta.
2: Mm-hmm. És gairebé com una excursió sonora per la ciutat de París de 1789.
1: Sí, sí, sí, i això és una decisió de disseny molt conscient, perquè Ubisoft va contractar historiadors, assessors, per intentar reconstruir visualment, sonorament aquest París. Si no hi heu jugat, val la pena només per passejar-se per aquest passat històric amb una atenció al detall superconscient. Uh-huh. I això que el joc ja té 12 anys. Hi ha fins i tot una pista a la banda sonora oficial que es diu Prise de la Bastille, en referència a la presa de la Bastilla, el 14 de juliol del 1789. Uh-huh. I la compositora serà Schachner. En una entrevista a Game Informer explicava fins a quin punt van voler buscar una sonoritat específica. Ella deia que les violes de gamba són difícils de trobar i que el saltiri amb arquet té una sonoritat crua i emotiva molt semblant. I diu, així que me'n vaig fer una mida i el vaig incloure a la banda sonora per donar a la Revolució una veu pròpia. Així que van anar fins allà on van poder. Veiem la implicació per reconstruir aquest paisatge sonor al que ens referim, perquè estigués ben ubicat. Però aquí ja comencem a entrar en una zona interessant, perquè moltes d'aquestes cançons les sentim en nova gravació feta pel joc. És a dir, no són enregistraments històrics, són interpretacions actuals d'un material històric. Per exemple, podem escoltar la reinterpretació que fan de Saigà, que és una de les cançons més famoses del repertori revolucionari, i si voleu la comparem amb la versió d'Edith Piaf. Mm-hmm.

0: Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête.
1: Ça ira, ça ira, la cançó que anunciava la caiguda dels aristòcrates, atribuïda a la Drey. Per tant, ens situem entre aquells anys 1790 i 1792.
2: Exacte. És un cant optimista que al principi vol dir anirà bé i amb el temps es converteix en una amenaça directa als nobles, les aristòcrates a la llanterna, no? El joc, aquesta cançó la pots sentir quan t'acostes a certes manifestacions, per exemple, dins alguna taverna. I aquí entra en joc una característica dels videojocs que la distingeix del cinema, que és que la música diegètica, els videojocs, sovint reacciona a la posició del jugador. O sigui, quan t'allunyes, serveix, i quan t'acostes va pujant.
1: Clar, és meravellós, això.
2: És gairebé un paisatge sonor interactiu, no? Més que una banda sonora en el sentit tradicional. I això ho tractava el musicòleg Michiel Kamp, al volum de Musicology del 2016, que ja hem fet servir algun programa, i descriu aquesta mena de música com una capa, diu ell, que opera entre el joc i la diègesi, perquè no és ben bé ni bé dins ni bé fora del món de la ficció, no? És un espai propi dels videojocs que trenca aquesta quarta paret moltes vegades.
1: Mm-hmm. I llavors ara hem passat per aquests camps intermitjos i també per la música diegètica de l'interior de les escenes del joc. On queda l'extradiegètica?
2: Clar, aquí entra l'altra capa, la que la majoria dels jugadors identifiquen immediatament com la música del joc. Uh-huh. La banda sonora original d'Assassin's Creed Unity la van compondre tres persones principalment, que eren Chris Tilton com a compositor principal, i després hi havia la Sarah Schachner, que hem dit abans, i Ryan Amon. I encara amb unes col·laboracions més de Jesper Kidd, bueno, hi ha molta gent involucrada. El Jesper Kidd és el compositor històric de la saga. Llavors van gravar una partitura orquestral de gran format que no té res a veure amb el repertori revolucionari històric. Fa servir llenguatge habitual de música cinematogràfica, de gran producció, no? Temes èpics, moments d'acció, moments de tensió. Afegeix una certa continuïtat amb la resta de jocs, això sí, i amb el caràcter d'aventura del joc mateix.

0: Aquí a Eulàlia tenim una sonoritat completament diferent. Jo diria que aquest és el llenguatge d'una pel·lícula de Hollywood actualment.
1: Sí, no és accidental, a més. Aquest llenguatge és el que el jugador reconeix, com això, com a èpic, com a important, no? Fixeu-vos en el contrast, però les cançons revolucionàries, cantades per cors de gent al carrer, representen la història real, el poble real, i la partitura orquestal representa l'experiència del jugador, la seva heroïcitat individual, diguem, el progrés. I aquí comencem a entrar a una lectura més crítica, perquè si ens fixem en com es reparteixen aquests papers musicals, veiem que la música diegètica, les cançons reals, serveix d'ambient, és a dir, són una mica el decorat sonor. Està posada per fer creïble, diguem, el París de 1789, perquè el jugador tingui la sensació de passejar per aquest espai

0: espai històric autèntic, diguem-li, no? Però, clar, narrativament no té pes, no condueix a una acció concreta, a aquesta part revolucionària. Qui condueix l'acció és la banda sonora extradiegètica, orquestal, la moderna, la cinematogràfica. I això té una conseqüència interpretativa, perquè la història que el joc t'explica no és la història de la revolució. És la història d'Arnaud Dorian, que és un jove assassí noble de la saga d'assassins, que d'això va el joc, que es troba atrapat entre les faccions revolucionàries. La revolució aquí és el taló de fons, el protagonista no ho és, un revolucionari. I la història real del poble que canta aquestes cançons al carrer queda sempre fora del focus, diríem.
1: Clar, i això té alguna cosa a veure amb la polèmica política que va generar el joc?
0: Sí, exactament. Quan el joc va sortir el novembre del 2014, va rebre crítiques força fortes a França. La més mediàtica va venir d'un polític que es diu Jean-Luc Mélenchon, que llavors era el líder del partit d'Esquerra i que en una entrevista radiofònica parlava del joc com a propaganda i va dir, entre altres coses, que representava l'aristocràcia, no? A Maria Antonieta, a Lluís XIV, a Lluís XVI, perdó, XIV, no?
1: Aquest ja no.
0: Aquí ja un parell de segles. Clar, deia que els està presentant com a gent respectable i el poble revolucionari com a salvatges assedegats de sang, literal, deia això. Llavors, el polític es queixava sobretot de la representació de Robespierre, que el joc apareix pràcticament com un monstre, quan historiogràficament hi ha lectures possibles i diverses de la seva figura i moltes d'elles reivindicatives.
2: I això es reflecteix a la música?
0: Jo diria que sí, d'una manera que és subtil però és interessant. Si pensem que les cançons populars, o sigui la veu del poble revolucionari, apareixen només com a decorat sonor i no com a motor narratiu, mentre que la banda sonora orquestal que acompanya l'heroïcitat del protagonista noble és l'única que té pes dramàtic, el que estem dient musicalment coincideix amb el que denunciava Mélenchon narrativament, que la revolució real sona, sí, però sona al fons. La història de l'individu heroic, en canvi, sona al primer pla amb orquestra sencera. I bé, en qualsevol cas, és una lectura que vull fer amb prudència, perquè no vull dir que els compositors, que són, ja han dit, Tiltor, Schachner, Amon, ho fessin amb cap intenció política. Fan la feina que la indústria els demana, que és fer una banda sonora cinematogràfica que funcioni com a banda sonora cinematogràfica, precisament, no? Però, clar, les decisions estètiques no són mai políticament neutres i triar quin tipus de música acompanya quin tipus de personatge, triar quin repertori queda al fons, quin pren el primer pla... Al final són decisions que acaben construint una lectura de la història. I això ens porta a una qüestió més general, que és la relació entre videojocs històrics i veritat històrica. Ara ja en podem seguir parlant en algun altre programa.
1: Segur que sí. Escoltem abans de tancar un darrer fragment musical.
0: Sí, m'agradaria acabar amb la Carmanyol, que és potser la cançó més físicament revolucionària del repertori, diguem, perquè era una dansa de rotllana que es ballava al carrer, amb una lletra molt directa i agressiva contra el rei i la reina.

0: Doncs sentíem aquesta Carmagnol, tal com sona el joc, que és, a més és històricament versemblant, podem dir, cantada des del poble recreat a l'entorn fantàstic, i com s'ha interpretat després dins el cànon més clàssic.
1: Uh-huh. I ja per acabar, Eulàlia, quina reflexió ens en portem avui de tot plegat?
2: Jo diria que Assassin's Creed Unity és un cas útil per pensar que els videojocs històrics no són passats.
0: Ai!
2: Quan el joc inclou cançons
0: sisplau,
2: documentades històricament...
0: Eulàlia, recupera l'última frase, digues, que t'hem perdut per uns segons i crec que és prou important.
2: Sí. Ah, sí. Deia que és un cas útil per pensar els videojocs històrics com una finestra, però que no és transparent al passat.
0: Uh-huh.
2: Quan el joc inclou cançons documentades històricament, és fàcil pensar que estem sentint la història tal com sonava, no? Però el que fa el joc és molt més complicat. Les cançons són reals, les gravacions són d'avui, i la narrativa que les fa sonar al fons

0: mentre un noble en primer pla fa d'heroi, clar, condiciona com les sentim. La distinció entre diegètic i extradiegètic aquí no és només una qüestió tècnica. També és una forma de distribuir qui té veu, qui té acompanyament dins una història. I escoltar aquesta repartició amb atenció, al cap i a la fi, és una manera de llegir el joc, també. Que
1: espero
0: que els oients, que les oients s'emportin amb aquests dos conceptes avui.
1: I tant, doncs, Eulàlia, moltes gràcies, que acabis bé aquest pas per l'aeroport.
0: A vosaltres, gràcies.
1: I d'aquí 15 dies ens retrobem i ens acomiadem amb un fragment més de la banda sonora del joc.
0: Fantàstic, bon dia.
2: Que vagi bé.

0: El mestre Jordi Savall torna a l'Auditori amb una de les grans obres del romanticisme germànic.
1: Un rèquiem alemany de Brahms, una obra monumental sobre el consol i la condició humana, acompanyada de la cançó del destí inspirada en un poema de Joldalin.
0: Entrades a auditori.cat.
2: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música.
6: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
7: Després d'aquesta petita pausa, tornem a ser amb vosaltres quan són les 9 i 8 minuts del matí d'avui dimecres 14 d'octubre. Esther, trobo que aquesta secció de l'Eulàlia sempre ens porta allò

0: on no acabem d'imaginar-nos.
1: Sí, no ens ho imaginaríem mai.
0: Clar,
1: sí, sí.
0: Amb aquesta manera d'entrar als videojocs, a la música que els acompanya, però no només com, mireu, aquest és el catàleg de bandes sonores, sinó entenent el rol que ocupen, quines músiques juguen, què ens fan pensar com a jugadors o com a persones oients d'aquestes músiques, i fins i tot jocs on s'impliquen temes ja de reflexions sobre el passat, sobre la transparència, els relats històrics, déu-n'hi-do, eh?
1: Com el cas d'avui. I, de fet, l'Eulàlia Febrer és que és la millor persona que ens en pot parlar, perquè ho coneix molt.
0: Absolutament, la ludomusicòloga resident de tots els matins del món.
1: Exacte. Doncs seguirem en aquesta segona hora, ara quan passen 8 minuts, gairebé 9, ja de les 9 del matí, amb més música, fins a aproximadament cap a 2:15 de 10, que serà quan parlarem amb Marc Dosaigües, pianista i director coral, vinculat a diferents projectes de cant col·lectiu, fundador i director artístic del Festival Gospel de les Franqueses del Vallès i un dels directors del Catalan Community Gospel Choir.
0: Que el sentirem, jo crec, també.
1: Exacte.
0: Una miqueta. Molt bé, doncs això serà d'aquí una estona, perquè ara entrem al segon tram de selecció musical amb Bàrbara Strozzi, que va fer de la veu un espai d'expressió lliure i molt intensa en ple segle XVII. Què s'hi pot fare gira al voltant d'una pregunta resignada. Què s'hi pot fer quan els astres envien desastres sobre un baix obstinat, un lament, doncs, que reforça aquesta sensació d'impotència. Emo que Baraz la canta amb el conjunt Il Pomodoro, dirigit per Francesco Corti.

Doncs així acaba amb aquesta rotunditat que si può fare un'aria de Barbara Strozzi, que hem recuperat en la versió que el 2019 publicaven la cantant Emoque Baraz amb el conjunt Il Pomodoro, dirigits per Francesco Corti. I ara canviarem totalment de registre perquè ens acostarem al repertori d'Enric Granados. A ell l'associem amb el piano, sovint, però la seva producció va més enllà. I és per això que us proposo d'entrar al món de l'Hisenda, una vocació poètica. Ens quedarem amb el primer moviment d'aquesta obra, el Jardí de l'Hisenda, que obre les portes a una música refinada, de colors delicats i atmosfera contemplativa. Sentim Dani Espasa, l'OBC i el director Pablo González.

La sinfonia número 19 pertany al període de joventut de Joseph Haydn, però aquí ja hi trobem l'impuls, la claredat i el gust per la sorpresa que marcarien tota la seva obra. El primer moviment, que justament sentíem, avança amb vivacitat i elegància, amb els contrastos justos i sempre en equilibri i proporció. I la versió, doncs, és clar, la de l'Orquestra de Cambra de Basilea amb la direcció de Giovanni Antonini dins el projecte Haydn 2032. I ara passem a un altre territori sonor gràcies a Erik Satie i la seva primera gimnopedia, que sembla suspendre el temps amb la seva melodia serena i acompanyament regular. La sentirem, però, en una transcripció, gràcies al guitarrista Pablo Sainz Villegas, que n'accentua encara més, si cap, la intimitat.

0: Hem sentit una peça de Satie arranjada per la guitarra i seguidament ens hem quedat a França amb aquesta versió de la música d'Elisabeth Jacquet de la Guerra, en aquest cas al piano. Era Mishka Rajdi Moment amb aquest preludi des del seu disc Hall of Mirrors, que per cert va ser disc de la setmana aquí al programa. I ara, moment d'entrar a la conversa del dia.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: Hi ha músiques que s'escolten, n'hi ha que esterelegen, i n'hi ha que, gairebé sense adonar-nos-en, ens fan picar de mans, moure els peus i sentir que formem part d'alguna cosa més gran que nosaltres mateixos. I el gospel té aquesta força, la força de la veu humana, de l'emoció compartida i d'un ritme que sembla que ens arribi directament al cor. Avui a Tots els Matins del Món ens acompanya una persona que coneix aquesta energia des de dins, Marc Dosaigües, pianista i director coral, vinculat a diferents projectes de cant col·lectiu, fundador i director artístic del Festival Gospel Les Franqueses del Vallès i un dels directors del Catalan Community Gospel Choir, un projecte que uneix més de 200 cantaires de 7 corals i que converteix l'escenari en un espai de trobada, música i emoció. Bon dia, Marc, i benvingut.
3: Molt bon dia, gràcies per convidar-me.

0: ja ho deia jo al principi, que és impossible quedar-se quiet. Aquí la Maria em deia, què és aquest soroll?
1: Dic que fan hores al costat i eres tu amb el peu. És meravellós.
0: Ja ho he dit en la introducció, no en la presentació. La presència del gospel a Catalunya va començar a finals dels anys 80 i principis del 90, amb formacions tan pioneres, Marc, com el Cor Carlit Gospel, que és el més antic de l'Estat espanyol, però que actualment hi ha molts cors de gospel. I no només això, sinó que també hi ha festivals, tallers i directors especialitzats. A veure, Marc, què té el gospel que enganxa tant?
2: Ostres, t'enganxa per les dues vessants. Per la part musical, ja ho estaves veient, no? Per la part de rima.
0: Que no parava quiet.
2: L'harmonia que fem servir i els canvis, no? Harmònics, esteu escoltant, doncs, no? Són progressions que van canviant i que van pujant de to i que al final et fan entrar en aquesta dinàmica. I després el missatge. I al final la música gospel, estàs fent la lluança de la paraula de Déu i al final si estàs a dintre d'aquest àmbit i vols entrar a expressar i a dir el que diu la música, doncs realment és complert, és música i paraula.
0: I aquesta peça que estem sentint, Excellent is Your Name, és a càrrec de Chicago Mass Choir, una de les grans formacions.
2: Correcte, és referència al mundial, als Estats Units, americana, però al món. El Percy Gray Jr. És el director i és un dels referents que nosaltres agafem com a referència perquè és una massa coral on prioritza el paper del cor com a protagonista. Llavors, ells sí que tiren molt de solistes, no? de gent de referència amb una gran qualitat vocal, però Chicago Mass Choir tira molt de cor. I aquest tema, per exemple, és una versió coral que és amb molta energia.
0: Fantàstica, i tant que sí. Escolta, i a partir de quan es detecta a Catalunya aquest començar a sorgir? És a dir, que comencen a néixer... corals, cors de gospel, no?
2: Això
0: l'hauries
2: de dir a l'Anna, no? A l'Anna Roquer, que és la directora del Cor Carlí, que li has dit ara, no? O gent de referència com el Ramon Escalé o la Sonia Moreno i altres, no?, que han començat aquest camí, doncs, de les corals gospel. Però sí que realment, almenys en el meu cas, doncs, aquesta última dècada o fa 15 anys estem veient que hi ha una gran demanda, com a mínim, no?, de creació de cors de nou format, no?, que siguin d'aquests de gospel, més que res perquè compagines això. Nosaltres estem en un territori, ho sabeu perfectament, on hi ha una gran multitud de corals i som un territori on cantem moltíssim i el fet de cantar, no?, i a més a més expressar-te, no?, de forma... No me l'entengueu, però amb una harmonia més moderna, més dinàmica, més alegre, no?, molts cops, doncs fa que cridi molt més l'atenció a gent que ha cantat en altres tipus de formacions corals o que es plantegen, doncs, cantar de nou en una coral.
0: Sí, sí. Abans d'entrar en aquesta conversa, sí, ens comentaves que precisament s'estan creant moltes formacions corals, és a dir, cors de gospel, més que no pas de cor de repertori clàssic.
2: Jo, és el que et deia, des dels últims 10 anys no conec cors nous, a no ser que siguin cors professionals, quartets, o sigui, això sí que aquí ja no hi entraríem, estem parlant de cors amateurs. I un exemple et podria dir, doncs, arrel del festival nostre de les Franqueses, l'any següent a les Franqueses va sortir un cor de gospel que el porta el Ben, que és un dels companys que està dintre del mundillo, i això, doncs, el fet de moure, diguéssim, en un municipi una mica, doncs, no?, treure el cap, no?, amb el gospel i fer, no?, que la gent surti a veure què és el que està passant, va fer que es creés un cor, no?, i com aquest molts altres.
0: Diries que ha estat una porta d'entrada per moltes persones que potser no s'identificaven amb el repertori clàssic?
2: Totalment. Els que hem passat conservatori i música clàssica, lírica i tal, hi ha una barrera moltes vegades, no sé, pot ser no només el repertori, a vegades és condicions, no?, a l'hora de tècnica, a l'hora de cantar, lectura de partitures, no? Llavors aquí, diguéssim que ho poses en un pla molt més lúdic o molt més espiritual, experiencial, no? O sigui, és una experiència, i al final el que fa és que la gent entra en una dinàmica, a vegades en un assaig, doncs, que, doncs, això, fem ritme, fem moviment, entrem en aquests bans, bucles, no?, diguéssim, a l'hora de cantar, on entres i expresses com tu creus, no?, la música, és una altra manera d'entendre el cant coral.
0: Cant coral, que sempre és en anglès, o també canteu en català?
2: No sé. Tot i que som el Catalan Community Gospel Choir, només fem música en anglès, això és anglosaxó. Hi ha hagut
0: no
2: gent que...
0: No es podria traduir?
2: Ostres, em poses... Jo aquí... M'estàs fent, fent entrar... És un debat que tenim intern entre els directors de gospel aquí a Catalunya. Més que res perquè al final és voler fer entendre el que tu estàs dient. Però sí que és cert que, no aquí, però a Llatinoamèrica, sí que es dona molt el fet de traduir doncs els temes. El gospel és una música viva, vull dir, hi ha gent que composa actualment i el que fan és traduir, en aquest cas, a Llatinoamèrica, és en castellà, no? I realment el resultat, com a mínim, com a mi, com a músic, no és el mateix d'una peça, no?, que ha estat feta en un idioma, el fet de traduir-la. L'altra cosa seria composar música gospel en català. Que això, aquí sí que podríem obrir un gran debat i podríem fer dues hores o tres hores de veure què podríem fer aquí, no? Però el fet de la traducció, aquí sí que ho descartem nosaltres, sí.
1: Doncs a mi em sap greu, perquè estem dient que, clar, que la clàssica i de vegades, i ara et volem portar cap aquí, perquè t'hem preparat unes músiques també per fer-les una mica també entre en diàleg, no? Amb el que feu amb els cors de gospel.
2: Super.
1: Comencem amb la primera, va.

0: Doncs aquí hem saltat d'època, ens n'hem anat al segle XIX amb Johannes Brahms i el Requiem alemany, amb aquest petit fragment, que suposo que el coneixies també, també venint de la teva formació.
1: M'he cantat molts cops, sí.
0: Sí. I què tal? T'agrada aquesta peça?
1: M'agrada molt, i us faré un plantejament, i si el posem, el fem en català?
0: Clar, ja té tot el sentit el que deies. Jo hi pensava, dic, de fet, si la peça està escrita en alemany, és com és,
1: què passaria? No? Quanta gent se'ns posaria a sobre, no?, pel fet de traduir el Requiem alemany en un altre idioma que no fos l'alemany. Doncs, bueno, m'importa la meva època inicial, diguéssim, no?, del cant coral. Jo vaig estar molt

0: el cant no era precisament el teu fort. No era el teu interès, perquè tu vas començar amb música.
1: Sí, correcte.
0: Ja no vas començar gaire petit.
1: No,
0: vas començar...
1: 13, 14 anys, sí, sí, sí.
0: Com va anar això?
1: Bé, això no ho sé. Precisament quan preparàvem aquesta entrevista em vas fer aquest plantejament i avui no he dormit. Perquè... No és broma, eh? Però el fet de plantejar-me per què vaig triar fer música quan jo a casa meva, no? La meva família no hi ha hagut mai un àmbit musical, és potser doncs, perquè em cridava l'atenció. En aquest cas era tocar el piano. En el meu cas era tocar el piano, però vaig anar a caure en una sessió de coral, de la Societat Coral Amics de la Unió de Granollers, i allà enmig em van obligar a cantar i sort em vaig tenir doncs, del Josep i el Joan, que són els germans que porten aquesta escola, de fer doncs, això, doncs, de fer-me entrar dintre del món coral. I per sort o per desgràcia, el fet de ser tenor i obrir portes, no?, diferents cors, realment doncs, això va... No sé, va...
0: Però sí que a la teva família hi havia algú precisament formació coral.
1: Exactament. Bueno, jo havia tingut un besavi, sí, això és l'avi de la meva mare, cantava a l'església, a la parròquia de Joan Canal, es deia, que era... cantava a la parròquia de Granollers. També he tingut uns tiets, germans de la meva mare, que cantaven precisament aquí a la Societat Coral d'Amics de la Unió, que és on vaig començar a estudiar, que realment aquestes, ara, vull dir, és una entitat de referència aquí a Catalunya.
0: I tant, sí,
1: però
0: sí.
1: Jo tinc el títol, i amb el Josep alguna vegada, de broma, vull dir, jo vaig ser, no, si no vaig ser la primera matrícula, vaig ser la segona o la tercera de quan va començar aquesta escola, que està associada, diguéssim, a la Societat Coral d'Amics de la Unió, no? I sí, algú hi havia a casa que cantava, però el que sí que et vaig comentar, i aquí és on hem anat reflexionant, la meva família materna eren sastres, i a l'hora de treballar a la sastreria que teníem a Granollers, a la Porxada, doncs sí que es anaven cantant mentre es treballaven. Jo recordo arribar a veure el germà gran de la meva mare, anar a veure-la treballar i tenia la vostra emissora posada, no? I a tot drap cantar, ell li agrada molt el tema sarsuela i òpera, i sí, tenia allà la música posada. No sé si alguna cosa d'aquestes va quallar, diguéssim.
2: Doncs bé, ara jo el que estava pensant és que potser és bon moment també per sentir una mica el teu cor.
1: El community.
2: Això mateix, sentir-los.
1: Va, vinga, som-hi.

0: Doncs sí, aquestes són les veus del Catalan Community Gospel Choir, i he dit el teu cor, però sí. En tens uns quants, eh?
1: Deixa que fes una puntualització. Aquesta és la cançó dels solistes, dels solistes del
0: ja
1: Community.
0: Ja deia jo, dic, perquè és molt perquè, gran aquest cor, en realitat.
1: La gravació com a tal dels 200, per una qüestió encara, doncs, doncs, per això, d'entrar dintre un estudi o per fer una gravació de gran
0: de
1: format,
0: encara
1: no la tenim. Mm-hmm. Sí que tenim enregistrat el darrer concert que vam fer a Girona, que va ser el 20 de setembre, però aquest és un enregistrament que vam fer a un estudi amb els solistes i banda del Community, i la veritat era per exposar realment el que podíem fer, doncs, a repertori, en aquest cas, molt contemporani de gospel.
0: Sí, sí, de fet, es pot buscar a YouTube, teniu el vídeo per veure'ls i les cares, això també va molt la pena, sobretot també l'actitud. Què té l'actitud a l'hora de fer gospel, que la gent es deixa anar, que cal anar-hi amb aquesta predisposició, o és una cosa que sorgeix un cop t'hi poses?
1: Mira, podríem aquí també debatir durant molt temps, però hi ha una qüestió que és el missatge. Jo és el que intento potenciar i fomentar i exposar, el fet del que estem dient. Aquesta cançó, per exemple, de Love Theory, explica la teoria de l'amor, doncs, en aquest cas de Déu, no?, envers nosaltres,

0: I és la manera d'expressar-te, la manera d'expressar-te. I intentar, nosaltres el que intentem és portar-ho en el terreny musical i interpretatiu, no? Però també hi ha una qüestió, que és que nosaltres, això com estàvem dient de l'Orfeó Català, jo l'Orfeó Català només vaig fer un sol concert sense una partitura davant. Només un, que és quan vam cantar amb el Bobby McFerrin, que és una passada, va ser un concert que va ser brutal, no? Però la majoria que tens una frontera, que és una partitura, un seient, t'aixeques quan el director et diu... No, és un altre protocol.
1: Tot un altre
0: ritual. Protocol, sí, exactament. Sí, sí. Llavors, aquí, doncs, tens la llibertat de que si en algú vols dir aleluia, no? Doncs tens la llibertat de poder-ho fer, perquè és realment el que estàs sentint en aquell moment. Nosaltres fem un tipus d'art que és efímer. És en aquell moment estàs expressant el que estàs fent, no? Llavors...
1: Estàs parlant, per tant, que hi ha un punt d'improvisació.
0: Totalment, totalment. O sigui, el gospel, la clau, també, és que et deia de les harmonies, és que és una música flexible. Jo, en els meus cors, els dic molts cops que quan anem a fer un concert, avui no sé què passarà. I això, en altres cors convencionals, no els hi pots dir perquè, bueno, potser no et surten el 50% del cor, no? Però el fet d'improvisar, de fer partícip al públic, de fer entrar en aquests bams, aquests bucles, no?, de música, fa que sigui totalment lliure i improvisant molts cops.
2: Sí, clar, sí. Canviar potser la noció dels nervis d'abans d'un concert per l'emoció de sortir
0: de voler
2: a l'escenari, no?
0: Totalment, ostres, aquesta és molt bona. Maria. Ah. Sí, sí, perquè els nervis que tu tens, no?, a l'hora de sortir, no?, estàs darrere allà del palau i tothom està, no?, en silenci...
2: Clar, hi ha com una cosa tensa, no?
0: En el gospel sí que diem, ei, heu de sortir concentrats i tal, però realment és les ganes de voler expressar. Sí, sí, doncs està molt ben trobat.
1: Clar, el
0: sí,
1: gospel sí. Demana moviment, implicació sí. corporal i molta expressivitat. Com es treballa això sense perdre qualitat vocal ni precisió
0: boníssim,
1: musical?
0: Boníssim. Jo sóc molt exigent vocalment, aquí sí que ho treballo moltíssim, el tema de la tècnica i tècniques modernes, steel voice, voicecraft, totes les tècniques aquestes, podríem dir, d'una vessant més moderna, però la part rítmica és molt important aquí. Aquí sí que hi treballem molt. Treballem el fet del moviment, les pulsacions, on estàs, el 2, el 4 del compàs, on estàs, no? Saber-te trobar en el mateix moment que estàs cantant. I realment sí que es fa aquest doble treball de rítmic i vocal. El tema de la qualitat vocal m'encanta que ho hagis tret, perquè és una de les coses que nosaltres prioritzem en aquests cors, d'intentar fer el gospel amb la millor o la màxima qualitat possible a dalt de l'escenari i que el so sigui realment gospel. El so d'un cor gospel no és el so d'un cor clàssic, sinó que has de trobar aquest tipus de veu, no? d'impostació.
1: Clar, sovint s'associa el gospel amb l'energia i la celebració, però també té una dimensió espiritual i comunitària molt forta.
0: Total.
1: Quins són els principals reptes tècnics i expressius que planteja a un director davant d'un cor de gospel?
0: Tècnics musicals o espirituals? Ara aquí...
2: Clar, ara, passa una mica per tot arreu, Marc.
0: O sigui, els musicals...
1: Sí.
0: És tenir aquesta flexibilitat que estàvem parlant abans, de poder moure... Jo tinc la sort, jo sempre estic darrere d'un piano i els faig córrer o els faig cantar amb mi. No? Faig cantar el cor amb mi. Altres directors tenen el recurs d'estar dirigint i tenir una banda, etc. La part espiritual és la més important en aquest cas, perquè òbviament estem en un
1: territori... Cal que siguis creient.
0: Aquí vaig. O sigui, com pot ser, no, que en un territori majoritàriament no creient estiguem, no, cantant música religiosa? Per mi, els missatges, no, del gospel, la clau que tenen és que són sempre positius. Estàs parlant de fer el bé, d'ajudar-te, d'acceptar-te com ets, de veure el món des d'un punt de vista millor, d'ajudar. I això ho vam parlar en l'entrevista aquesta que vam fer amb l'Ester Plana ara fa uns dies, que un comentari que ho deia Ramon, i jo també ho dic, és que si la gent cantés gospel, no hi hauria guerres en el món. Estic convençut. Si tu cada dia cantessis música, que el que t'està dient és accepta tal com ets, i tot anirà bé. Si això ho fem cada dia, dos cops, no? dos cops al matí, dos cops a la tarda, això funcionaria. És el missatge. Per això enganxa. Siguis o no siguis creient, si ets creient, fantàstic.
1: Clar, i una persona que s'apunti en un cor de gospel, sí, si abans cantava en un cor de repertori clàssic,
0: sí,
1: què passa? És a dir, pot combinar les dues coses? No ho dic perquè
2: sí, estàs sí, pensant tant, moltes coses.
0: I tant, sí, i tant que ho pots combinar. Cantes en un cor clàssic i vols venir a cantar a cor.
2: És el que està passant.
0: Estàs convidada a venir al community.
1: Hi ha un perill, és a dir, hi ha perill de sí, que tu passis també en un cor de gospel que
2: ja
1: acabis
2: no
1: deixant.
2: Tornar,
0: doncs
2: dir?
0: Els casos de canvi de cor, vull dir, jo en conec molta gent que s'ha passat a cantar. És una altra història. O sigui, realment el que t'ofereix un cor clàssic és un repertori molt ben treballat, i vosaltres ho sabeu aquí, vull dir, sou una cadena de ràdio que al final exposeu i doneu visibilitat en aquest estil clàssic, no? Però el gospel, al final, el que té és que quan tu cantes, no?, en un cor gospel, ets molt partícip, ets molta part d'aquest... O sigui, et sents molt part d'aquest cor. Llavors, aquesta és la clau, o sigui, el tema comunitari, no?, de cantar tots plegats, de bategar tots alhora, doncs això és molt.
2: Va, Marc, ens desmuntaràs aquí el negoci.
0: Va, no, escolta, no, si voleu fer... si voleu, jo us he dit, i us agraeixo ara també, que dongueu visibilitat al gospel en aquesta emissora, i us ho agraeixo en nom meu i dels altres directors, perquè realment... està bé que se'n parli, també.
2: Clar, és que realment nosaltres defensem moltíssim els avantatges, diguéssim, i la dimensió humana del fet de cantar mateix, i clar, de cantar també en grup, i de connectar amb altres persones per fer-ho. Però ara el que volíem és proposar-te una peça que connecta amb la clàssica, però també connecta amb altres llenguatges.
0: Vinga.

0: Aquest és l'inici del concert per flauta de Carl Philipp Emanuel Bach, però amb una versió que s'acaba de publicar de la saxofonista Jess Gillam, que si la deixéssim fins al final, això va evolucionant i va canviant i se'n va anant fins a vés a saber on. Què tal? Què t'ha semblat aquesta peça?
1: Bé, al final és el que deies, no? És portat en un terreny més modern, un instrument modern, el saxo, és un dels instruments clàssics, podríem dir, no? Doncs de nova formació, tu dic, Adolf Sax, no? Al final va fer aquest instrument
0: No fa tant, diríem.
1: Exactament, sí. Vale? I sí, aquí estàs entrant en el terreny que estàvem dient abans, no? De fer coses estranyes amb la música, no? Que és adaptar música clàssica en un instrument, en aquest cas molt més contemporani, no? Uh-huh. I portat cap a la vessant, doncs, a harmonia més moderna, no?
2: Uh-huh. Sí, totalment. Un saxo que és un instrument que també coneixes prou
1: també
2: bé.
1: També conec, sí.
2: Perquè també el vas estudiar.
1: Sí, he fet de tot. Jo, la meva vida... Sí, també vaig tocar el saxo, vaig estar al taller de músics amb la Glòria Torres, que uh-huh. és una gran músic de casa nostra. I arrel també, bueno, vaig dirigir una escola de música a Granollers durant molts anys amb la Gemma, amb la meva dona.
2: L'escola de música combo.
1: L'escola de música combo, efectivament. I en allà teníem una big band i la veritat és que, sí, a mi tota la part aquesta moderna... Aquí, mira, compaginava big bands amb orfeons, o sigui que aquí sí que...
0: Es pot fer tot. És una lliçó que estem aprenent, eh?
2: Exacte. Sí, sí. I aquí va ser on va néixer tot el tema del gospel.
1: Sí, exacte. L'escola aquesta la vam agafar l'any 2012. Uh-huh. Jo anteriorment havia portat altres tipus de formacions corals i el fet de ser una escola de música moderna, tot i que la Gemma també és clàssica i jo també...

0: Bé, vam entrar dintre d'aquest món de forma molt més pràctica, diguéssim, no? De la música moderna, no? I aquí va sortir la possibilitat de fer un cor de gospel, que va sortir, vam formar el Granollers Gospel Choir, i arrel d'aquí, doncs ha esdevingut això, dirigit altres cors i altres formacions, sí, sí.
1: Uh-huh. I el Festival de les Franqueses del Vallès, com va sorgir?
0: Mira, aquí... A les Franqueses hi ha una associació que es diu Associació d'Intercanvis Socials i Culturals, que ho porta la Dolors i el Toni, que al final que durant molts anys el que han fet són trobades corals, però trobades corals d'estàndards, uh-huh. I al final el que feien era això, doncs, concerts benèfics. En aquest cas, amb la Dolors, per un tema d'afinitat, també som família, vam decidir de fer una proposta molt més engrescadora, que era això, tot un cap de setmana, on es veiés, no?, on la gent pogués provar o tastar què és això de fet, estàs tan animada que jo t'invito a que vinguis, estàs convidadíssima a venir el 14 i 15 de novembre allà a les Franqueses, perquè el que fem és això, veure el punt de vista, la perspectiva, diguéssim, de diferents directors, i en aquest cas, aquest any, directores de cors de gospel. Sí, sí.
1: Clar, i aquesta serà la tercera edició?
0: És la tercera edició, sí.
1: Que precisament serà on actuarà el Catalan
0: Exacte,
1: Community Gospel Choir.
0: Tot s'ha barrejat. Sí, aquest any, allò, jo me lo como, ens ho hem fet. L'any passat aquest festival té dos concerts. Un és el de final de festival, on els talleristes, no?, mostren el que han après amb les diferents directores, que això és el diumenge a la tarda, dia 15, i el dissabte el que fem és un concert professional. L'any passat va venir el Nacho Melús amb el seu... És un format de gospel flamenc que és una passada i ens va encantar. I aquest any ens ho hem fet entre nosaltres, podríem dir, i anirem els 200 allà a l'Auditori de Bellavista.
1: Sí, sí, sí. Com ha canviat això?
0: A les Franqueses? Home, jo crec que l'administració, l'Ajuntament estan molt contents. hem posicionat les Franqueses del Vallès a dintre del radar del gospel. De fet, se n'en parla a Europa. Vull dir, hi ha hagut directors de fora d'Europa que m'han parlat, escolta, mare, això com va, com funciona, no? De fet, aquest any volíem que vingués una directora d'Irlanda, la Kiara, però no va poder per un tema mèdic, i el que volem en el decurs dels següents anys és que pugui venir també no només gent del nostre territori, sinó gent de fora.
1: I aquesta tercera edició només serà de dones?
0: Són tot dones, sí, ho hem volgut donar visibilitat a la gran feina que s'està fent també en la direcció dels cors gospel, així com ho va fer el Gospel Fest ara fa un parell d'anys aquí a Barcelona. Doncs nosaltres aquest any ve l'Anna Roquer, que estaves parlant abans del cor Carlit, com a representant, no?, de la música gospel aquí a casa nostra. Ve la Vicen Alfonso, que és una directora que porta a Reus i per aquí a Barcelona també diferents cors. La Marina Kerr, que tot i que ella és alemanya, però ha viscut aquí a Catalunya i viu a Madrid, ¿vale?
2: porta
0: diferents cors, i ella és cantant d'un cor molt important a Madrid, que és el Living Water, que el Living Water és un cor de referència al gospel aquí a Espanya, i és una de les cantants allà. Ve la Ruth Sansegundo, que és la directora de All for Gospel, també de Madrid, i després ve la Lourdes García, que vosaltres ja la coneixeu. Ja l'he deixat per l'última, ja sabeu qui és, també va col·laborar. Bé, ella va ser directora també del Gospel Fest passat, i bueno, dintre de casa nostra és també molt coneguda.
2: Doncs, i nosaltres que l'estimem moltíssim des d'aquí, Lourdes, un petonet. I ja que parlaves de directores, també hem volgut fer sonar compositores en aquesta selecció.

0: Can M, ells han tocat una de les seves cançons sense paraules. Jo tinc una curiositat, Marc. Hi ha dones cantants, hi ha dones directores, compositores en el món del gospel, també?
1: Ostres, hi ha més intèrprets que directores, ai que compositores.
0: Clar.
1: Totalment... Veus, és un altre tema a comentar. Realment sí que és... sí que hi ha directores dintre de l'àmbit del gospel, però predomina molt més l'intèrpret, o sigui, les solistes. Moltes vegades s'associa la versió del tema, no?, que fas... a qui la interpreta, no? Això sí que està molt associat a cantants supergrans cantants que hi ha de gospel, però realment de compositores sí que són minoritàries.
0: Clar, com seguint aquesta tradició, no? I això com si calgués encara obrir una miqueta de camí, no?
1: Totalment.
2: Quan estàs davant d'un cor, què és el primer que els dius? Sobretot quan és la primera vegada, eh? Perquè, clar, hi ha un perill aquí. Quan tu dirigeixes un cor de gospel i aquest cor de gospel funciona tan bé, hi ha el perill que et reclamin per dirigir altres cors.
1: Sí, és el que m'ha passat, vull dir que altres... Arrel de Granollers van anar sortint coses, no? Què és el que els hi dic jo?
2: Sí.
1: Jo, mira, hi ha moltes maneres de treballar en aquí. Per exemple, al Community som tres directors i tots tres són diferents. El Xavier, diguéssim, és com més el podríem dir el que treballa més a la part expressiva, no? Podríem dir. Després hi ha el Gustavo, que és una bogeria. Ell és... jo sóc el seriós, diguéssim. Jo sóc
0: doncs el... si tu ets el seriós,
1: jo sóc el seriós, vale? Llavors, a mi m'agrada... Com em presentaria? No sabria dir-te com em presentaria, però el que sí que m'agrada és treballar la qualitat... Mira, ostres, estàs ficant el Brooklyn Tabernacle Gospel Choir, que és
0: present...
1: per mi és una de les referències a com s'ha de cantar gospel, és aquest cor, precisament, no? I moltes vegades sí que els hi explico, doncs, el com treballar amb, per exemple, amb un cor petit, moltes vegades no treballem coses com no, vinga, aquí estem a tope d'energia. No, el que hem de treballar moltes vegades són els pianos. O sigui, el que hem de treballar és que quan ens vinguin a veure, la gent pari orella i digui què està passant aquí. Llavors, com em presentaria? Doncs jo sóc el de l'exigent.
2: No, però no només això. És a dir, què els demanaries? No? És a dir,
1: què els demanaria?
2: Quina és la vostra actitud? Com us heu...
1: Ah, ok. Val. Primer de tot és que, tot i que és música religiosa, que ho tinguin present, que el que estarem fent és això, vull dir que és música religiosa, però que jo, en el meu cas, no demano aquesta exposició pública de la creència, val? I que realment mirin d'expressar el que estan dient amb la veu i amb el cor, perquè realment aquí moltes vegades el que nosaltres volem dir surt per la boca, però aquí hem de fer un filtre primer. Hem de pensar el que estem dient, portar-lo al nostre terreny, perquè totes les cançons sempre et portaran en un moment de la teva vida, et faran pensar en una persona, et faran pensar en alguna situació on t'has trobat, i aquest filtre de cap, cor i veu és el que necessito jo en el cor.
2: És bàsic. Sovint expliques que entens la música com una eina de transformació social, connexió humana i celebració col·lectiva. Sí. A partir de quin moment en vas ser conscient d'això?
1: Doncs, ostres, és curiós, perquè això que estàvem parlant, jo en el passat, vull dir, fer música per mi era lúdic. Ara et trobes, no? Doncs potser no et podria dir quin és el moment, no? Però sí que podria dir les situacions, que és quan acabes els concerts. Tu quan acabes un concert et ve la persona i dius m'has fet plorar tota l'estona, o aquest tema que heu fet està tal, o et fan el comentari de... I després et trobes amb experiències. Quan tu et mous a dintre d'aquest àmbit, no som molta la gent que dirigim cors de gospel, i el Ramon Escaler va fer ara fa uns anys trobades de directors i gent que ens dedicàvem a això, i sents experiències d'altra gent i dius, això ja va molt més enllà del cant. Aquí estàs parlant de despullar-te, val? I obrir-te en canal a les teves emocions. I jo el que he entès amb el gospel, el que no sé dir en paraules ho sé dir cantant.
0: Marc Dosaigües, moltíssimes
1: gràcies. Ostres, acabem així.
0: És que ens ho has deixat.

0: Alba, sí, ja
1: està. Ens ho has deixat okay. meravellós.
2: Va,
1: tu seràs el culpable si l'Esther abandona el seu cor i es passa a una altra gènere.
2: Benvinguda, benvinguda.
1: Moltíssimes gràcies per
2: venir. A vosaltres, gràcies. Bon dia.

0: Catalunya Música.
1: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música. La sardana, el fandango, la jota, el zorzico... La música popular dins de les grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
0: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
5: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
6: És un quart d'onze del matí, seguim aquí en directe tots els matins del món i no volíem deixar passar el dia d'avui sense recordar què va passar ahir a l'estudi amb la secció Fake News. Ja sabeu que és aquest espai on entre nosaltres, aquí les membres de l'equip, us proposem una història relacionada amb la música clàssica que pot ser certa o falsa. I aquesta temporada volem que vosaltres també en formeu part. Per tant, escolteu què va passar, una mica de manera resumida, i de seguida us explico què heu de fer.
7: Avui us porto una història de l'estimadíssima, de la gran Ethel Smyth, una compositora anglesa coneguda per moltes excentricitats. Potser el que no sabreu d'Ethel Smyth és que s'envoltava de la millor companyia possible, com són els gossos, perquè un any abans de complir els 30 anys va adoptar la seva primera companyia canina i des d'aquell moment fins al final de la seva vida sempre va tenir un amic de quatre potes al seu voltant. El primer gos que va formar part de la seva vida va ser el Marco, que una vegada en un assaig de música de cambra en què justament hi havia Johannes Brahms...
8: Justament.
7: El gos va irrompre a la sala, va tirar cadires i faristols i es va col·locar entre Smyth i el compositor i va deixar ben atordits alguns dels músics que estaven tots concentrats en llegir la música.
8: Marco.
7: Durant 12 anys el Marco va ser la joia de la seva vida, així l'anomenava, però un dia se'n va anar. Va decidir adoptar-ne un altre. El cas és que amb aquest nou company va començar una autèntica dinastia, la Pan, perquè tots els gossos que conviurien amb ella, a partir d'aquest, serien d'aquesta raça i es dirien Pan. Per diferenciar-los els posaria un número, Pan primer, Pan segon, i així.
8: I fins quan van arribar?
7: Centrem-nos perquè n'hi havia un que era molt important, que és el Pan quart. És cert que Ethel Smyth va arribar a confiar tant en el criteri del Pan quart per acabar convertint-lo en un crític de la seva música?
8: Sí, no és veritat. Com l'Alba s'ha inventat tot això, no?
9: A mi m'agrada la història. A mi m'agraden els animals. I jo diré que sí.
7: D'acord?
10: A mi m'agrada la història, també.
8: Va, sí. Avui te la comprem.
7: Tres sí, eh?
8: Avui te la comprem.
7: Tres sí. Doncs fins divendres no ho sabrem.
9: Aquest és en Pan 4.
8: T'imagines quin mal rotllo si tinguéssim aquí en Pan 4 tants anys després. En qualsevol cas, ja ho heu vist, aquesta és la nostra proposta aquesta setmana dels Fake News. I si voleu dir-hi la vostra...

0: Yoga, que ja sabem que és molt fàcil buscar-ho a Google o allà on busqueu.
1: Això no ho heu de fer.
0: No ens agrada.
1: A veure, jugueu amb nosaltres. Què trieu vosaltres?
0: Això mateix. Si voleu dir si és cert o fals, doncs escriviu-nos un WhatsApp al número del programa 627-480-116. No cantaré el número, tot i que hi ha gent que espera això, però no ho faré. I o bé un correu electrònic, todsesmatinsdelmon@catmusica.cat. I divendres doncs revelarem el resultat d'aquesta història. I només pel fet de participar, recordeu, entreu al concurs de dues entrades per anar a un concert, esperem que a la vora de casa, però ja veureu, anirem esbrinant això. En qualsevol cas, ara, Esther, seguim endavant amb la nostra selecció i obrim el darrer tram amb un moviment sinfònic d'una empenta extraordinària, inspirat en part per la visió d'uns cignes en ple vol. Es tracta del final de la cinquena de Sibelius, en aquesta versió original del 1915. La música avança amb una força abrupta i impetuosa fins a un gest final monumental. Sentim, doncs, aquest Allegro Molto amb la Simfònica de San Francisco i la direcció d'Esa-Pekka Salonen.

Un final peculiar, el d'aquest tercer moviment, Allegro Molto, de la cinquena sinfonia de Jan Sibelius. L'hem sentit, dirigit per Esa-Pekka Salonen i al capdavant de la Sinfònica de San Francisco. I ara passem al territori d'Aitor Villalobos per sentir l'àrea de la cinquena bachiana brasileira. Aquí Villalobos fa dialogar l'herència de Bach amb el cant i els paisatges sonors del Brasil. Sentirem aquesta peça on una llarga vocalització inicial dibuixa una línia d'una bellesa gairebé irreal abans que la paraula prengui el relleu. I atents a la veu, que és la del contratenor Bruno Dessa, que si parlàvem de bellesa irreal, d'això en sap molt, i ell és qui la interpreta amb l'Òpera Orquestra Normandie de Rouen i Pierre Dumoiseau com a director.

0: Doncs així sona el tercer moviment, el Rondó Prestissimo del concert per violí de Richard Strauss, en aquesta versió que s'acaba de publicar amb Elena Baeva i la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, dirigida per Paavo Järvi. I avui és la peça amb la que li diem bon dia a la Maria José Anglès. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Preparada per trencar aquesta quarta paret i dur-nos al món de l'òpera, no sé, sempre amb un objecte, però no sé quin objecte serà avui, la veritat.
1: Sí. Anem a provar a veure si descobrim què és.
0: Pel so, no? Com sempre.
1: Sí.
0: A veure.
1: A veure el Pau si no em mata avui.
0: Això sona paper, eh?
2: Sí.
1: És que és un mapa.
0: Mm.
1: És un mapa molt interessant, realment, aquí, com podeu veure.
0: És un mapa artesanal,
1: artesanal.
0: Aquest està fet a mà.
1: L'ha fet el meu fill.
2: Sí. Sí. Que té quants anys?
1: Sis. Sis anyets. Volia fer-lo.
0: Hola, Bruno.
1: Diu, mira, volia fer-lo i volia que el portés, eh? Vull dir, mama, no agafis un altre mapa. I per què m'ha agafat un mapa avui? Doncs perquè, igual que també una vegada vam agafar la màquina del temps i vam viatjar en el temps cap a un lloc, cap a un altre.
0: Aquella màquina estava molt ben feta.
1: Sí, aquella màquina, que no sé on està, però sí, aquella màquina del temps. Avui ens hagués vingut bé només per fer el primer punt del viatge, perquè ens anem a traslladar a 1832, però després, una vegada que ja hem aterrat al 1832, ens mourem gràcies a aquest fantàstic mapa, perquè haurem d'anar a diferents espais. I tot això, per què? Per quin motiu? Bueno, doncs ja sabeu que avui mateix, a la tarda, s'estrena al Teatre La Farandula de Sabadell l'Elixir d'Amore, de la Fundació Òpera Catalunya. S'estrena avui, però no vol dir que només tinguem aquesta oportunitat, sinó que ja sabeu que a Sabadell estaran uns dies i després se'n van de gira per tota Catalunya. Que és una cosa que jo no em canso de dir quan puc, perquè és l'oportunitat de moltíssima gent de tota Catalunya de poder escoltar òpera de bona qualitat, en directe i amb uns noms de primera, no? I és una oportunitat que molta gent no pot venir a Barcelona, pel motiu que sigui. Llavors, que el seu territori tinguin aquesta manera de poder gaudir de l'òpera és meravellós. I ja que pensem tant en el públic, avui també, dins de tota la secció que farem, jugarem una miqueta amb els oients i amb vosaltres, si no llegiu el guió, i a veure si podem esbrinar de qui són les músiques que aniran sonant.
0: Guarda el guió, Esther, ni el miris.
1: Bueno, va, us deixo una miqueta, però anem a veure què passa. Per què? Doncs perquè el 1832 era l'any que es va estrenar l'Elixir d'Amore. Com ja segur que recordeu, i si no, no passa res perquè tenim l'arxiu i podeu anar a veure l'històric, la temporada passada vam parlar de l'Elixir d'Amore, perquè es va fer al Liceu.
0: Correcte.
1: I ja vam fer un capítol parlant de tota la trama, de tots els moments. Vaig portar un coixí, us en recordeu?
0: Sí.
1: Que va ser, jo crec que va ser el primer dia que vaig portar un objecte. Crec,
2: No me'n recordo.
1: Que vaig portar un coixí i amb la gràcia, doncs després la cosa s'ha quedat com a costum, no? I aquell coixí el portava, recordem, encara que sigui això, el portava perquè era la manera de definir què feia l'orquestra amb aquest tipus de música,
0: és
1: no?
0: És veritat,
1: que
0: sí.
1: L'orquestra fa aquest acompanyament, i les veus per damunt són les que estan fent aquesta melodia.
0: S'ha de dir, oients, que si voleu recuperar aquest episodi de la quarta paret de la Maria José, al portal 3CAT hi trobareu totes les seccions retalladetes, penjadetes. Si teniu alguna dificultat, tan sols ens heu d'enviar un WhatsApp al 627 480 116 i us ajudem a trobar-ho si voleu recuperar aquests matisos d'aquesta òpera també.
1: I llavors avui, doncs, anem a

viatjar, com dèiem abans, al 1832, però a altres llocs. Aquí en el mapa, el primer lloc on podem arribar és a París. A París, a més, escoltarem avui molts joves compositors que estan iniciant-se. Mentre que s'estrena aquesta òpera, doncs trobem que a París hi ha un jove pianista i compositor que sona això.

0: Crec que heu endivinat fàcil que era. Aquesta era fàcil.
1: Home, sí. Sí. Frédéric Chopin. Chopin. Chopin, sí, sí. Sí.
0: Doncs un jove, jove Chopin, bueno, 25 anys. A veure, jove per nosaltres era
1: sempre
0: molt jove.
1: Sí, jove, encara és jove. Molt jove, sí, no? D'origen polonès.
0: Sí, sí, sí. Sí. El 26 de febrer de 1832 ofereix el seu primer concert públic parisenc al Salón dels Pianos Pleyel. Ja sabeu també que això dona per una altra secció sencera, sí, quasi, parlar de com les sales, bueno, els pianos que eren construïts per la sala de Pleyel, doncs aquí tenien aquell espai on es feien els concerts i que arribaven molts, molts bons pianistes famosos. Doncs aquesta peça que hem escoltat, que és l'estudi en mi major, opus 10, número 3, és una peça que va escriure Chopin en aquell mateix any. Mm-hmm. Vull dir que jovenet i estava també sonant això. Clar, amb aquest viatge fem també un mapa musical de totes les, bueno, totes no, però moltes de les músiques que sonaven en el mateix moment que es va estrenar l'Elixir d'Amore. Agafem el mapa de nou i ens anem a... un viatge una mica raro. Ens anem a Milà i a Rio de Janeiro i a Londres. En 3 dies fem això.
2: Caram. Ah, t'anava a dir, alhora és una mica complicat.
0: No, però bueno, aquí tenim màquines d'estes de viatge supersònics i podem fer totes aquestes coses. Mm-hmm. Mentre que sonava això,

0: sabeu què és? Aquesta sí, sí que és.
1: Sí, sí, aquí sí que m'ha aterrat l'Elisir d'Amore, que clar. A més vam sentir justament aquest fragment,
2: Esther,
1: amb l'Anna Ponces, la veu de Pavarotti. És que és meravellós.
2: És que és la millor tria, no? Quan has de triar i has de parlar d'Elisir d'Amore, jo crec que aquesta és la millor tria, el Quanto e Vela. Doncs, mentre que estava passant això a Milà, que és quan, on es va estrenar, resulta que ens podem imaginar que a Rio de Janeiro estava un senyor conegut com a Darwin, crec que us sona una miqueta, que estava
1: no
2: ja...
1: del món musical.
2: No, del món musical. Sí, sí. Que estava fent aquells viatges ja i es trobava just en aquell moment a Rio de Janeiro, perquè hi ha cartes i documents que expliquen tot allò, i estava fent les seves tasques, no?, de recollir exemplars de la natura i tal, que després el portaria a tota la seva investigació que va fer i, clar, al desenvolupament de totes les seves idees. I molt poc temps després, el 14 de maig de 1832, a Londres, és a dir, només dos dies després de l'estrena de l'Elisir d'Amore, resulta que a Londres sonava això.

0: una música diferent del que hem escoltat.
1: Un altre viatge, aquest.
2: Que preciosa. Sí, sí.
1: Les Hèbrides.
0: Sí, Mendelssohn. Mendelssohn, que és una de les obertures, per mi, més maques que té... Bueno,
1: és que Mendelssohn costa molt triar. Sí, la veritat és que del repertori de Mendelssohn et quedaries amb tot, bàsicament.
0: Però jo crec que aquesta és una de les interessants, que també ja sabeu que se li pot dir la cova de Fingal.
2: Sí.
0: És, clar, ell es va inspirar, no?, evocar en un viatge que va fer a Escòcia al 1800.

0: 1829, i llavors d'ahir ve aquesta música. I fixeu-vos que és molt diferent, el mateix any, dos dies després, del que estem escoltant.
1: Sí, no s'assembla res a l'Elisir, això.
0: Un altre viatge molt, molt diferent.

actualitat tancat, esperant a veure què passa amb aquest teatre algun dia. Però ahí està, de moment. En peu, podeu passar per davant i veure la final de la Rambla, ahí està el teatre principal. Doncs en el moment que es deia Teatre de la Santa Creu, que estava vinculat a l'Hospital de la Santa Creu, és allà on es va estrenar. Però què s'escoltava justament al 32, al 1832? Doncs anant als arxius i als documents trobem que sonava això.

0: Això sabeu què és sense mirar el...
1: Això sense no mirada ja no m'atreveixo.
2: No, jo tampoc.
0: No és molt conegut. No sé si a casa ho heu pogut escoltar i endivinar. Uh-huh. És una òpera de Bellini, que no és molt representada a l'estraniera, i era el que sonava, que teníem
1: el
0: allà
1: que
0: documentació.
1: Sí,
0: era el que sonava, el que teníem allà justament aquest mateix any. M'he descuidat de dir-vos una altra cosa que tenia aquí apuntada en el guió, que també és una cosa curiosa que no sé si molta gent ho sap, però resulta que també en aquell mateix any, 1832, resulta que hi havia un jove músic que volia... va fer les proves d'accés al Conservatori de Milà i li van dir que no. Oye...
1: I si no estem parlant d'ell és perquè no era qualsevol, no?
0: No era qualsevol. I resulta que, molts anys després, a l'actualitat aquest conservatori porta el seu nom.
1: Ah!
0: Giuseppe Verdi, el Conservatori de Milà.
1: Això t'anava a dir.
0: És com, no?, aquesta cosa de quan et diuen que no i que no...
1: Encara ho intentes més fort,
0: i
1: no?
0: I mira, al final porta el seu nom, cosa...
1: Caramboles del destí. Està molt bé, això.
0: 1832, un any interessant, no? I anem a viatjar a... en el mapa... anem a veure aquí. El seu
1: viatge. Sí, no el perdis, aquest mapa.
0: No, el seu viatge és a Leipzig. I aquí tinc dos jovenets preparats per escoltar. Una de les persones jovenetes amb 12 anys i l'altra persona amb 19 anys.
1: Anem a escoltar... Que ja sé qui són. Que ja m'ho imagino qui són.
0: Ho has pillat, eh? La primera personeta amb 12 anys fa això.

0: Què, aquesta personeta de 12 anys?
1: Persona, per no dir el seu gènere. Qui és?
0: És Clara Vic.
1: Clara Vic.
2: Sí, a més a més va ser una gran pianista i compositora a banda.
0: Sí, nena prodigi, ja des del principi.
1: Això, que moltes vegades quan diem, no, la música, nen prodigi, Mozart.
2: No, que també hi va haver dones.
1: Pues nen.

0: prodigi. Sí. Doncs aquesta dona.
1: Clar, si és que ella, això que sentim, ens deies que ho escriu amb 12 anys, però és que el seu concert per piano i orquestra l'interpreta ella com a solista quan en té 15. Sí, o 13, sí. Ara no me'n recordo, però és una barbaritat.
0: Una preadolescent.
1: Sí, totalment.
0: Bueno, ja sé que moltes vegades hem parlat, i aquí a la ràdio també a altres programes, s'ha parlat de Clara i de Clara Wieck, que hem de dir també
2: Clara
0: el cognom.
2: Wieck, que era el cognom de soltera.
1: De soltera, el cognom del pare.
0: Sí, i doncs això sonava. Joveneta, 12 anys, i una dona, que també aquí hem de reivindicar com no sempre, i aquesta obra és una obra que són els capritxos en forma de vals, i aquest és el d'Opus 2, i són 9, crec, que són d'aquest catàleg, i realment són una delícia, i a Leipzig sonaven, ahir els va escriure, i resulta que en la mateixa ciutat un altre jovenet de 19 anys doncs feia una música molt diferent molt diferent de la que després faria quan escrivia òperes. Anem a escoltar-la.

0: qui és aquest?
1: Aquest sona com a Beethoven, no? Una miqueta?
2: Sona una mica Beethoven.
0: Sí, tira cap aquí, diríem.
1: Sí. De fet, Clara Wieck va poder escoltar l'estrena d'aquesta obra al 1832, ja ho sabem, se'ns quedarà allà a la memòria. La va poder escoltar, la interpretació que es va fer, i, de fet, després també tenim documents que escriu una carta al que després era el seu marit.
2: I, Robert Schumann?
1: Sí. I ahir li diu que o feia comparacions amb aquesta obra, aquesta estrena d'aquesta sinfonia, que ara direm de qui és, comparant-la amb la 7a sinfonia de Beethoven.
0: Que hi havia connexió. Sí,
1: clar,
0: sí.
1: És ni més ni menys que un jove Richard Wagner. Amb 19 anys.
0: Ja ho deies tu, que després canviaria molt la història a nivell d'estil, la sonoritat, aquesta concepció de l'òpera com a obra d'art total, no? Tot això encara estava per venir.
1: De fet, és la seva primera i única sinfonia en do major, que va escriure i estrenar aquell mateix any. O sigui que fixeu-vos quin viatge. Tornem al 2026 amb aquesta estrena. Hem parlat de molts llocs, molts autors, molts d'ells jovenets. Sobretot també perquè hem escoltat que sonen molt diferent del que igual nosaltres tenim el record més endavant, i també per veure com el mateix any diferents llocs, diferents panorames sonors dels que teníem aquí.
0: I tant, és que aquestes coses només diríem que és la perspectiva del temps, no? La que dona la visió panoràmica per entendre això. Qui era Wagner en el 1832? Qui era Clara Wieck en aquell mateix moment, quan anava de públic a veure això, però alhora també publicava?
1: A mi això em fascina,
0: És aquest món d'artistes que nosaltres tenim com amb capsetes, no?
1: Totalment.
0: Mentalment els tenim a cadascú la seva capseta, i de cop es poses a moviment i a jugar.
1: I a Darwin per allà enmig també, no? Fent les seves històries.
0: Clar, sí, Darwin buscant allà les espècies, l'altre estrenant les hèbrides, vull dir,
1: és que està
0: com en marxa, no? Com viu tot plegat.
1: Bueno, nosaltres també recomanem, si volen els nostres oients, que busquin més informació sobre 1832, a veure què més coses troben.
0: Imagina't,
1: si
0: estaria molt bé, la veritat.
1: Això,
0: ens faríem aquí
1: un 1832.
0: Juguem amb això. No creem una subsecció d'anar
1: per
0: anys, perquè això de les subseccions, de vegades, se'ns en va les mans.
2: Sí. No. Subsecció de la subsecció.
0: Això ja no, però vaja, ha estat un plaer.
1: La propera setmana, en dues setmanes, parlarem, es posarem romàntics i parlarem de Capuletti i Montecchi.
0: Ai, sí.
2: Però recordem que l'Elisir d'Amore es pot veure fins al 13 de novembre dins de la producció d'Òpera Catalunya.
1: Sí, efectivament.
0: Doncs molt bé, Maria José. Nosaltres, Esther, hem d'anar tancant paradeta ja, perquè estem dins de l'últim minut de programa.
2: I demà hi tornarem.
0: Evidentment. Demà hi tornarem a les 8.
2: Amb més música, amb el director d'orquestra Jofre Bardolet, amb la seva secció del retrat, a veure de qui fa el retrat. I l'entrevista, la conversa que tindrem demà a la segona hora amb Josep Roca, sommelier, que segur que ens explicarà moltes coses sobre el vi.
0: Doncs
2: i d'altres coses, evidentment.
0: Que la història d'en Josep Roca i dels seus germans jo crec que dona prou de
2: sí. I tant que sí.
0: I el farem escoltar músiques, li posarem músiques
2: a veure
0: de les nostres i a veure què desperta això amb aquesta mirada seva sobre el món. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Que vagi bé, bon dia.
0: Adéu.
3: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
4: Avui us saludem per anar fins al Concert House de Friburg de Brisgòvia. Serem a prop de la Selva Negra, al sud-oest d'Alemanya, per sentir un programa dedicat a la música del barroc europeu, sobretot a la música italiana dels segles XVII i XVIII. Un concert que es va fer el juny del 2026 amb l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per Gottfried von der Goltz. Aquest programa combina la música instrumental amb la música vocal, i aleshores és quan apareixerà el contratenor anglès Alexander Chance, que interpretarà dues cantates de Vivaldi, una de caràcter religiós i l'altra de temàtica profana. Tot això ho sentirem amb l'Orquestra Barroca de Friburg, fundada l'any 1987, una de les formacions europees de referència en la interpretació amb criteris històrics. Doncs la sentim des d'ara mateix i des de la gravació de la Ràdio del Sud-oest d'Alemanya, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Thank you. El concert d'avui el comencem amb música instrumental que en aquell moment adquiria cada cop una autonomia més gran i, de fet, una de les figures decisives en la consolidació de la música instrumental del barroc és el primer compositor d'avui, Arcangelo Corelli, que va néixer el 1653 a Fusignano, a prop de Bologna, i va desenvolupar bona part de la seva carrera a Roma, on va ser molt admirat tant com a violinista com a compositor. Doncs Corelli és qui obre aquest concert d'avui amb una obra que porta per títol Sinfonia en re menor, Santa Beatriu d'Este, la primera de les obres sense número d'opus de Corelli. I el títol, Santa Beatriu d'Este, fa referència a la tradició italiana de vincular la música amb figures històriques o religioses, i Beatriu d'Este pertanyia a la poderosa família dels Este vinculada a la història política i cultural del nord d'Itàlia. Per tant, amb aquesta obra és com comencem amb Arcangelo Corelli, amb la sinfonia en re menor Santa Beatriu d'Este, que ara interpreta l'Orquestra Barroca de Friburg sota la direcció de Gottfried von der Goltz.

Aquesta és la primera obra del concert d'avui, la Sinfonia en re menor, la primera de les obres sense número d'opus d'Arcangelo Corelli. Porta per títol Santa Beatriu d'Este i la versió ha estat de l'Orquestra Barroca de Friburg sota la direcció de Gottfried von Deagolst. Hem començat, per tant, entrant en el món de Corelli, que és el compositor que va contribuir decisivament a establir les bases de la música instrumental del barroc, una influència que es va fer sentir durant generacions i, de fet, les seues obres es van convertir en models per a molts altres músics, per exemple, Johann Sebastian Bach. Ara, però, ens n'anem cap a Antonio Vivaldi i d'ell en sentirem una obra vocal. Sentirem el Nisi Dominus, que és una obra sacra basada en el Salm, que comença amb les paraules «Si el Senyor no construïx la casa». El soliste serà el fill del contratenor britànic Michael Chance. Avui sentirem la veu d'Alexander Chance, nascut l'any 1992 i format al New College d'Oxford. Així és com interpreta el Nisi Dominus en sol menor, el Riom 608 d'Antonio Vivaldi. Alexander Chance cante amb l'Orquestra Barroca de Friburg sota la direcció de Gottfried von Deagolst.

Música d'Antonio Vivaldi, el venecià nascut el 1678, un compositor prolífic, sacerdot, que va treballar durant anys amb les joves de l'Hospedale de la Pietà. De Vivaldi n'hem sentit el

Inici Dominus en sol menor, el riom 608, en la veu del contratenor britànic Alexander Chance, ha cantat amb l'Orquestra Barroca de Friburg sota la direcció de Gottfried von Deakolst. Tot això quan, després d'haver sentit música sacra de Vivaldi, deixem un moment la veu, la deixem descansar i ens endinsem altre cop en el terreny instrumental, amb el Concerto Madrigalesco, que és el riom 129, una obra singular dins de la producció de Vivaldi, perquè aquest terme madrigalesco ens remet al madrigal renaixentista i barroc, que és una forma vocal en què les diferents veus dialoguen i en què la música intenta reflectir el sentit i els matisos del text. Doncs en aquesta obra, Vivaldi trasllada part d'aquesta concepció expressiva al conjunt instrumental i el resultat permet que sentim la corda com si fossin veus que es responen, s'entrellacen i construeixen tot un discurs, que és el que sentirem ara en la versió de l'Orquestra Barroca de Friburg dirigida per Gottfried von Deakolst. Interpreten el concert per a corda i continuen re menor el riom 129 d'Antonio Vivaldi.

Música instrumental que recull l'esperit de la música vocal en aquest concerto madrigalesco, el concert per a corda i continu en re menor, Riom 129 d'Antonio Vivaldi, que ha interpretat l'orquestra barroca de Friburg sota la direcció de Gottfried von Deagolst. Avui us estem oferint el concert que aquesta orquestra va fer a Friburg de Brisgòvia el juny del 2026. És una gravació de la ràdio del sud-oest d'Alemanya que ha començat amb Corelli, amb una sinfonia pràcticament desconeguda i que ara hi torna a Corelli per oferir un d'aquells concerts esplèndids del seu opus 6. És el Concerto Grosso opus 6 número 6. Aquesta col·lecció de concerts es va publicar pòstumament el 1714 i va tenir una influència enorme per al desenvolupament d'aquest gènere. Doncs ara sentirem el sisè dels concerts amb Gottfried von Deagolst, que assumirà la direcció de l'orquestra des del violí. Gottfried von Deagolst és nascut a Würzburg, format a Hannover, a la Juilliard School de Nova York i a Friburg. És un especialista reconegut en la interpretació de la música del barroc i ara el sentirem interpretant aquest concert opus 6 número 6 de Corelli amb l'orquestra barroca de Friburg.

Tere, el concerto grosso en fa major opus 6, número 6, que ha interpretat l'Orquestra Barroca de Friburg amb el violinista i director Gottfried von der Goltz. Els intèrprets d'aquest concert d'avui, en què ja hi hem sentit dos cops la música de Corelli, la gran referència de la música instrumental italiana, un llegat que va contribuir a consolidar el concerto grosso i que, com dèiem abans, va influir en molts compositors posteriors, entre ells Vivaldi, Händel o Bach. Doncs ara, després de Corelli, continuarem amb Lorenzo Caetano Zabateri, que és un compositor i violinista que ens és molt menys conegut, un compositor que de tota manera ajuda a entendre la riquesa de la vida musical del segle XVIII a Itàlia. Zabateri va néixer a Bologna l'any 1690 i va desenvolupar la seva carrera i va ingressar a l'Acadèmia Filarmònica de la ciutat el 1717. I el 1735 va publicar el seu Opus 1, que és una col·lecció de 12 concerts. D'aquests 12 sentirem el quart, l'Opus 1 número 4, el concert per a violí en do menor de Lorenzo Caetano Zabateri, que interpreta Gottfried von der Goltz, dirigint des del violí l'Orquestra Barroca de Friburg.

Música d'un compositor pràcticament desconegut que ens ha situat, però, davant del protagonisme que va tenir el violí durant la Itàlia del barroc. Sentíem un concert per a violí en do menor, l'opus 1, número 4, del recull de 12 que Lorenzo Gaetano Zavatteri va compondre l'any 1735. La versió ha estat a càrrec del violinista Gottfried von der Goltz, director també de l'Orquestra Barroca de Friburg. L'orquestra que sentim avui en aquest concert, en què ja hem sentit també música vocal, una de les obres d'Antonio Vivaldi. Hem sentit un text sacre, el Nisi Dominus, i ara del text religiós ens n'anem cap a una obra profana centrada en el sofriment amorós. És a dir, que tornem cap a la música vocal. Tornarem a sentir la veu del contratenor Alexander Chance, que en aquest cas ens parlarà del sofriment d'amor. El títol de l'obra, Cessate o mai cessate, es pot traduir com Atureu.

cos d'una vegada i expressa el desig d'alliberar-se d'un dolor que sembla que no té fi. Antonio Vivaldi va treballar sovint en l'òpera, coneixia bé els recursos per donar vida musical a les passions humanes i en aquesta cantata la veu ha de transmetre canvis d'estat d'ànim i contrastos dramàtics constantment. És el que farà per tancar aquest concert, teòricament, el contratenor britànic Alexander Chance. Diem teòricament perquè ja sabem que després hi haurà més música fora de programa, de Purcell i de Handel. Però, de moment, Alexander Chance, amb l'Orquestra Barroca de Friburg i sota la direcció de Gottfried von Deakolst, interpreta la cantata Cesate o mai Cesate, és el riom 684 d'Antonio Vivaldi.

Era el contratenor britànic Alexander Chance, nascut l'any 1992. És el fill del contratenor també Michael Chance. Avui l'hem sentit interpretant música d'Antonio Vivaldi. Primer hem sentit el Nisi Dominus a l'inici del concert, música sacra del compositor venecià, i ara Alexander Chance ha interpretat música profana. Aquesta cantata titulada Cessate o Mai Cessate és música que parla del sofriment amorós, és el Riom 684 de Vivaldi, i Chance l'ha interpretat amb l'Orquestra Barroca de Friburg sota la direcció de Gottfried von Deagolst. És la cantata amb la qual s'havia d'acabar el concert que us hem ofert avui, el concert que es va fer al Concerthaus de Friburg de Brisgòvia el juny del 2026. Hi hem sentit música instrumental de Corelli, música també del no tan conegut Zavateri, i ara, després que l'Orquestra Barroca de Friburg ens hagi acostat a tot un repertori concebut en una època en què la música circulaia entre les esglésies, la cort, els teatres i les institucions públiques, i en què els compositors sovint treballaien per a més d'un d'aquests espais, doncs ara en coneixerem uns altres, perquè fem un salt i d'Itàlia, fora de programa, ens n'anem cap a l'Anglaterra de Purcell i la de Händel. Primer, Alexander Chance interpretarà una ària de Venus del rei Artur de Henry Purcell, música estrenada l'any 1691. Venus canta les excel·lències d'una illa ideal presentada com un lloc de plaer i d'amor. I després, el que sentirem és Händel, una de les àries segurament més conegudes, una d'aquelles que posen la pell de gallina, és l'Ombra mai fu de l'òpera Circe, que es va estrenar a Londres l'any 1738. Les sentim totes dues, música primer de Purcell, després de Händel, en la veu del contratenor Alexander Chance, que canta amb l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per Gottfried von Deagolst.

La veu del concert d'avui és la del contratenor que acabem de sentir, el britànic Alexander Chens, que amb l'Orquestra Barroca de Friburg i sota la direcció de Gottfried von Deakolz, fora de programa, acaba d'interpretar Purcell i Händel. De Purcell, primer n'hem sentit Fairest Isle, que forma part del Rei Artur, una obra estrenada l'any 1691 amb text de John Dryden. I aquesta ària que hem sentit la canta Venus, que idealitza un

0: que és un lloc de bellesa, d'amor, de plaer, una imatge poètica que també evoca de manera alegòrica Anglaterra. Parcel, per tant, d'una banda, i després el món operístic de Georg Friedrich Händel, que era alemany, nascut a Halle l'any 1685, que s'havia format i havia treballat a Alemanya i a Itàlia, però que es va establir a Londres, on es va convertir en una figura central de la vida musical anglesa. Doncs, de Händel n'hem sentit una ària de l'òpera Circe, hem sentit Ombra mai fu. És aquella ària en què el protagonista canta a l'ombra d'un plataner i expressa la seva admiració per la frescor i el consol que li ofereix l'arbre. És una ària preciosa de Händel que ha interpretat Alexander Chance com a punt final definitiu al concert d'avui. Un concert que ens ha passejat pel barroc italià. Hem sentit música i instrumental d'Arcangelo Corelli i d'un compositor no tan conegut, Lorenzo Caetano Zavatteri. Va morir l'any 1764 i enmig d'aquesta música i instrumental Alexander Chance ha interpretat dues obres d'Antonio Vivaldi, d'una banda el Nisi Dominus i de l'altra la cantata Cesate o mai Cesate, el Riom 684. És el contingut d'aquest concert d'avui que es va fer al Concerthaus de Friburg de Brisgòvia el juny del 2026. El va gravar la ràdio del sud-oest d'Alemanya i ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest concert us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera, i, com sempre, ha estat tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir música de Richard Strauss, un dels seus poemes simfònics, Don Juan, l'Opus 20, que ara interpreta la Filharmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

0: Aquesta versió del poema simfònic Don Juan, l'opus 20 de Richard Strauss, era a càrrec de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.
1: Catalunya Música.

0: pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Jo sóc una professora vocacional. Va haver una època que tocava bastant. La vida esta és molt complicada. Jo no em veia passant-me tota la vida en un aeroport, en una sala de concerts i en un hotel. I això, si fas 80 o 100 concerts a l'any, és la teva vida. I vaig pensar, jo sóc casolana. I m'agradava molt ensenyar. I vaig pensar, jo em vull dedicar a això. Jo crec que el que marca, sobretot, és que a tu t'agradi això. Perquè hi ha molta gent que ho fa perquè no es pot guanyar la vida com a solista o perquè a vegades no te la pots guanyar. Llavors entren en un conservatori o en una escola, però no els interessa. Jo he vist molta gent d'aquesta.
4: Aquesta setmana, el Molt Personal sona la playlist de Maria Jesús Crespo, pianista i professora. La sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics, evidentment aquí, a Catalunya Música. Aquesta setmana estem veient que la connexió entre la, podem dir, cultura popular i la mal anomenada alta cultura tenen molta relació i especialment la primera és una bona font d'inspiració per molts compositors.
2: Doncs sí, de fet al programa anterior vam veure com la Jota Aragonesa ha servit de base per compositors ben llunyans com, no sé, Glinka, per compondre obres que volen trencar, perdó, que volen evocar terres llunyanes, com és la península Ibèrica, vista des d'un rus del segle XIX.
1: Clar, clar, sí, la perspectiva és la que
2: lluny,
1: és, no? Una dansa que amb el seu ritme ternari és molt característica.
2: Sí, sí, és que clar, Albert, no podem dissociar les danses de la seva rítmica, que justament és el que les fa ballables.
1: Clar, no? Tot i que no sempre tenen ritmes fàcils i assequibles, i si ahir parlàvem d'un 3x4 o un 6x8, avui el protagonista serà un compàs força diferent, el 5x8, no, Pedro?
2: Realment sembla que anem a fer una classe de matemàtiques, sí? Sembla que estiguis repassant les taules de multiplicar.
1: Doncs mira, de matemàtiques no, però sí que avui et demanaré que comencem directament al piano i que anem a classe a parlar de compassos i números. Som-hi?
2: Som-hi.
1: Vinga.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.
3: La classe dels homes clàssics.
1: Doncs això, avui comencem directament amb el Pedro assegut al piano, perquè malgrat ja n'hem parlat en alguna ocasió, com que avui tindrem una dansa protagonista que té un compàs... Podríem dir que és curiós aquest compàs, no, Pedro?
2: Sí.
1: Val la pena que recordem això dels compassos i el seu significat.
2: Doncs sí, perquè moltes vegades parlem d'un compàs allò... 4x4, no? O 3x4, o 12x8, no? Però... Què volen dir tots aquests números, no? Vull dir, comencem a dir números, sembla un número de telèfon, això. T'he dit, Albert, que jo m'he trobat alumnes a punt de fer el superior.
1: Sí, alumnes ja amb un bagatge important.
2: Grandets.
1: No, que siguin grans no vol dir que tinguin bagatge, no? Vull dir.
2: Bueno, exacte, sí, sí. Però en tot cas, alumnes que ja fa anys que van a l'escola de música, que tot això encara no ho tenen massa clar.
1: Això pot voler dir que és un concepte tècnic difícil d'entendre?
2: Home, jo suposo que no, eh? Mira, en primer lloc, hem de saber que per una qüestió de distribució de frases musicals, les notes es van anar dividint per compassos que tenien un nombre determinat de pulsacions.
1: Clar, la pulsació és aquell ritme intern de la música, com quan sona alguna cançó i nosaltres piquem el terra de forma espontània amb el peu, no?
2: Per exemple.
1: O piquem de mans, seguint aquest impuls rítmic. De fet, el que passa cada 1 de gener, no?, amb la Marxa Radetzky dels Strauss.
2: Marxa Radetzky, diguem que la pulsació és el que pica la gent i el ritme és el que toca l'orquestra. Tararat, tararat, tararat, tararat, eh? És això. Clar, aquesta agrupació de notes en corxeres, semicorxeres, fuses, tot això seria el ritme. Dintre d'una pulsació hi caben moltes o poques notes, depèn de com sigui la música, i cada peça doncs té la seva pulsació que cal distribuir dintre d'un compàs.
1: Que llavors un compàs seria el que queda entre la línia divisòria i línia divisòria, no? És allò que quan mirem una partitura hi ha unes línies verticals.
2: Això, senyor.
1: Doncs entre línia i línia seria un compàs.
2: Sí, senyor, exacte. Sí, sí. I per tant, un compàs que té 4 pulsacions, doncs entre línia divisòria i línia divisòria seria un compàs de 4. El que té 3, doncs seria un compàs de 3. Però llavors, clar, per què no li diem compàs de 3 o compàs de 4 o de 6 i en canvi li diem 3x4, 4x4 o 6x8, no?
1: Pot ser per molts motius, un d'ells seria per complicar-vos la vida, perquè els músics tant diu això, però hi deu haver una qüestió de distribució d'aquestes corxeres i semicorxeres que deies abans, no?
2: Exacte, perquè el número de figures dintre d'un compàs no és infinit. Vull dir, tu amb un compàs de 4x4, per exemple, només hi pots posar 4 negres. No hi pots posar 6 negres, no? O sigui, és així. I justament el número de baix t'indica el tipus de figures que hi caben màxim amb un compàs. I aquest tipus de figures se sap a partir d'una mena de piràmide.
1: No? Dels valors, no?
2: Sí, dels valors, on hi ha un valor fonamental, que és la rodona.
1: La full note, que diuen els anglesos.
2: Exacte, la full note, que seria...
1: Ho dic en anglès perquè és com més...
2: Sí, clar, perquè...
1: No, vull dir...
2: Per demostrar una mica el teu...
1: No, perquè rodona és rodona, i què?
2: Canvi,
1: nota plena,
2: clar,
1: et dona a entendre millor el valor, potser, no?
2: Sí, sí.
1: Llavors comencen a dividir-les.
2: Clar, el més important és, per exemple, quan nosaltres li diem negra, per què negra, no?
1: Clar.
2: Blanca, per què blanca, clar, no? Vull dir, no, ni negra ni blanca, no? De fet, nosaltres li diem blanca, negra, corxera, semicorxera, per aquesta tradició
1: llatina. Clar, però tu tens clavat en foc al cervell el valor de cada una d'aquestes notes.
2: Figures.
1: Figures. En canvi, amb la versió anglesa és com més deductiu.
2: Mm, exacte. Sí, perquè de la full note se'n deriven dues notes.
1: Clar.
2: Per tant, half note.
1: La meitat.
2: Half note és una blanca.
1: Clar.
2: I clar, de cada blanca se'n deriven dues notes més. Per tant, quatre notes respecte a la full note. Per tant, quarter note. No? O sigui, una negra és quarter note. Per tant, aquesta piràmide fa que tinguis una sèrie de números. La rodona seria un 1, la blanca, com que n'hi ha dos, seria un 2, la negra seria un 4, perquè n'hi ha 4, respecte sempre la full note, és a dir, la rodona.
1: La rodona.
2: O, per exemple, la corxera, quantes corxeres n'hi ha? Si hi ha 4 negres, doncs 8. No?
1: 8,
2: fixa't que tots són números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. No?
1: Vull dir, vas multiplicant per 2.
2: Vas multiplicant. I, per tant, aquest número de baix d'un compàs indica el tipus de figura.

0: És a dir, tu amb un compàs pots dir quantes figures hi ha amb el número de dalt i amb el número de baix quin tipus de figura. Si surt un 4, seran negres.
1: Clar.
0: Si surt un 8, seran corxeres. Mm-hmm. És així.
1: Perfecte. Mm-hmm. I com passa amb el 5x8?
0: Amigo.
1: Que era l'objectiu que volíem arribar, no, avui? Perquè,
0: clar, perquè
1: el 5 em destirota...
0: Clar.
1: Perquè si estàs multiplicant per 2, de cop i volta un 5 aquí al mig em despista.
0: No, perquè no... Veus, no... no o sigui, el número de dalt pot ser qualsevol número.
1: D'acord.
0: Qualsevol número, perquè tu pots multiplicar el que vulguis, però el número de dalt pot ser qualsevol número, perquè el número de dalt t'indica quantes figures. Per tant, un 5 per 8, per exemple, seria 5 Clar. Figures que corresponen al 8. I el número 8, quin era? Si pensem rodona, blanca, negra, corxera.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, amb un compàs de 5 per 8 entren 5 corxeres. Però... quina és la característica més important d'aquest compàs de 5x8? Doncs que les pulsacions dintre del compàs no són del tot regulars. És a dir, quan tu fas un 6x8...
1: Aquest sí que seria regular.
0: Seria regular perquè tu, per exemple, pots fer... Si contem aquí pulsacions, en comptaríem dues per cada compàs. Fixa't, una, dues. Una, dues, no?
1: Però ho fas perquè... tres cops.
0: Com?
1: Llavors per què arribem a 6? Però ho fas tres cops.
0: No. Ara t'explico. Ah. Una cosa és la pulsació... i l'altre el ritme. Això, no, ja t'has oblidat de la lliçó número 1. Una cosa és la pulsació i l'altre el ritme. Fixa't, si aquí faig un, dos, un, dos, però si subdividim és un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Per tant, si contem, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, un, dos, tres, quatre, cinc, sis.
1: Clar.
0: Aquí les dues pulsacions són regulars, perquè les dues pulsacions tenen tres corxeres.
1: Ja, però per fer un 5-8 ho has de fer regular.
0: N'has de treure una.
1: Clar, llavors queda un...
0: Queda una mica coix.
1: Una ansa coixa.
0: Fixa't, queda un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres.
1: Clar.
0: La diferència, fixa't, o... seria 2 més 3 o 3 més 2. Fixa't, la diferència de 2 més 3 o 3 més 2 amb 3 i 3. Això és regular. De fet, ara t'estàs movent a la cadira.
1: Sí, sí.
0: Però si jo ara faig... Fixa't, eh? Yep. Aquí estic fent 3 més 2. I ara faré 2 més 3. La cosa canvia,
1: eh? Sí, sí, sí, sí.
0: És aquest compàs irregular que... les pulsacions són irregulars i, per tant, a l'hora de ballar-lo és una mica més complicat perquè, clar, nosaltres tenim dues cames i ens movem cap a la dreta i cap a l'esquerra. I normalment aquests balls amb compassos irregulars són una mica més diferents.
1: Doncs bé, ara que ja tenim més clar aquest compàs 5x8, ja podem parlar de la dansa que protagonitzarà també el programa d'avui, que no té un nom més fàcil. És el Zorzico.

0: Aquest que escoltem és el Zortzico tradicional de Biscaia, i és que el Zortzico és...
1: Zortzico. Avui et faràs una mica d'embolic.
0: Zortzico. És un element molt representatiu de la música i la cultura basca, tot i que el seu significat pot variar segons el context en què s'utilitza.
1: Sí, i ara potser és difícil sentir aquest ritme, però si sentim una miqueta tan, ta tan, tan, ta tan, ta tan, tan, és 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, i per tant ja tenim aquest famós 5x8. A veure, en el seu sentit més habitual, el Zortzico es tracta d'una cançó o una peça musical amb aquest ritme tan concret que generalment es compon amb un compàs de 5x8, com ara us explicàvem, eh? Aquest ritme, moltes vegades amb ritmes puntejats, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, no? Li dona un caràcter irregular i distintiu. Existeixen moltes cançons conegudes amb aquest patró ritme, com Guernicaco, Arbola, de José María Iparraguirre, o Maite, per exemple, de Pablo Sorozábal.
0: Tanmateix, el terme Zortzico també fa referència a altres realitats. D'una banda, designa diferents danses tradicionals, especialment a Navarra, que solen ser escrites en compàs 2x4. D'altra banda, hi ha melodies anomenades Zortzico, amb altres ritmes, amb algunes en compàs 6x8. A més, el Zortzico és també una estrofa de 8 versos, amb variants segons el nombre de síl·labes, i per extensió també s'anomena així les melodies amb què es canten. Per tant, tot un galimaties també per la denominació.
1: Sí, malgrat que aquests significats poden semblar diferents, tots estan relacionats una mica des d'un punt de vista històric. Les primeres referències escrites precisament del Zortzico apareixen al segle XIX i ja presenten aquesta dansa com un element propi singular de la cultura basca. Es destaca especialment

0: El ritme original, peculiar i difícil de transcriure, fet que sorprenia doncs, els músics europeus de l'època.
1: En un moment en què la música occidental valorava la simetria i la regularitat, el Rodzico destacava precisament per la seva irregularitat.
0: Exacte.
1: De fet, la cultura basca és curiosa en ella mateixa.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte. És aquest fet diferencial
1: clar,
0: basc.
1: És una cultura que ha viscut molt aïllats a causa dels boscos que envolten el País Basc i que tenen aquesta llengua pròpia que no sap ben bé d'on ve i que tenen aquesta cultura que reivindiquen i fan molt bé de reivindicar, evidentment. Aquest ritme asimètric podria resultar estrany per oients no habituals avesats a ritmes molt més regulars, no? Que no pas per la gent natural que del País Basc.
0: Mm. Alguns autors, com Iztueta, per exemple, també el definien segons la seva estructura, basada en frases de 8 compassos, adaptant-lo així a criteris més regulars propis de l'estètica del moment.
1: En definitiva, el Rodzico, mira que em costa dir-ho, Rodzico, tan ràpid que dic Zurito, Rodzico, em costa molt dir-ho.
0: I xuletón et surt fàcil,
1: Xuletón sense cap mena de dubte. És una forma musical i cultural rica i diversa, però sempre vinculada doncs, a un tret essencial. Aquest ritme propi que destacàvem a l'inici del programa, que és original i profundament arrelat a la tradició basca.
0: I és que, de fet, ja a principis del segle XIX, en temps d'Iztueta, precisament, el Rodzico, que, per cert, ho estem dient així, i ara ens enviarà un mail o ens trucarà algun noi en basc i ens dirà no.
1: Es pronuncia
0: no se pronuncia així. Bueno, pues, ens ho dieu, sisplau.
1: Sí.
0: Es definia sobretot pel seu ritme, més que no pas per la forma dels versos. Iztueta distingia dos tipus principals, els 2-4, 2x4 associats a danses com la socadança i amb frases regulars de 8 compassos, i els de 6-8, sovint amb un ritme peculiar ple de síncopes. De fet, el propi Isaac Albéniz escriu un Rodzico per un compàs de 6x8, no un compàs de 5x8.
1: Però clar, aquestes síncopes feien que el ritme fos irregular i difícil d'encaixar dins les normes de la música clàssica de l'època, basada precisament en el que dèiem, no? En la simetria. Per això, tants músics com folcloristes van tenir problemes per escriure i interpretar correctament aquests Rodzicos i fins i tot els van anomenar d'altres maneres.
0: Amb el temps es va anar imposant la manera d'escriure el Rodzico en compàs 5x8, que avui és la més característica. Aquest procés va ajudar a fixar-ne també el ritme i integrar-lo dins la tradició musical escrita, tot i que continuava sent percebut com un ritme original i singular.
1: I clar, com passava amb la jota, que hem comentat al programa anterior, pels compositors del segle XIX que volien abocar ritmes que eren diferents i sobretot exòtics, perquè clar, imagineu-vos, per un compositor francès arribar a la cultura basca doncs era tot molt exòtic, doncs bé, el Rodzico va ser una gran font d'inspiració.

0: Aquest és el principi de la música incidental per l'obra Ramuncho, del compositor francès Gabriel Pierné. A diferència de la jota, aquí la veritat és que no hem hagut d'anar a Rússia per trobar un compositor interessat precisament amb el Zorzico.
1: Tot i que, com passava amb la rapsòdia espanyola de Glinka, al principi, home, honestament, no sembla gens un Zorzico.
0: No, és veritat, és veritat. En tot cas, no sé jo, Albert, si hem parlat massa d'aquest compositor francès, Gabriel Pierné.
1: No n'hem parlat gaire. Ni nosaltres ni molta gent n'ha parlat gaire. Però mira, un bon moment per fer-ho. Gabriel Pierné va viure entre els anys 1863 i 1937, com dèiem, compositor, director d'orquestra, pianista i organista francès, considerat una figura destacada de la música francesa de finals del XIX i principis del XX. Va néixer a Metz, però la seva família es va traslladar a París després de la guerra franco-prusiana, on es va formar al Conservatori de París amb mestres tan importants com César Franck i el mateix Jules Massenet.
0: Des de molt jove va destacar pel seu talent, obtenint diversos premis acadèmics i especialment, escolta'm, el prestigiós, grandiós Premi de Roma, l'any 1882, amb una cantata que va titular Edith. Aquesta distinció, doncs, clar, li va obrir les portes a una carrera musical, doncs, sòlida i reconeguda.
1: Una part important de la seva trajectòria va estar vinculada a l'or,

0: Va succeir el seu mestre César Franc com a organista de l'església de Sant Clotilde de París entre el 1890 i 1898. Posteriorment, però, es va centrar sobretot en la direcció orquestral, esdevenint una figura clau dels concerts Colonna, una de les institucions musicals més importants de París, que va dirigir durant més de 20 anys.
1: Com a director, Pierner doncs, va tenir un paper molt rellevant en la difusió de la música contemporània del seu temps. Va dirigir estrenes importants, com, escolta'm, ni més ni menys que la del ballet L'ocell de foc de Stravinsky, l'any 1910. Per tant, gran músic, perquè s'hi va dirigir aquella obra.
0: No devia ser la versió simplificada d'Stravinsky.
1: No. I va contribuir a donar a conèixer també compositors com, ni més ni menys, Debussy, Ravel o Roussel.
0: Déu-n'hi-do, eh? Pel que fa a la seva producció musical, però, Pierner va ser un compositor molt versàtil, que va conrear gairebé tots els gèneres. Òpera, música orquestral, música coral, de cambra, per piano... Entre les seves obres més destacades hi ha l'oratori Les Croisades des Enfants, així com peces musicals més breus i populars, com la marxa dels petits soldats de plom.
1: El seu estil, doncs, clar, s'inscriu dins del romanticisme tardà francès, amb una escriptura refinada, ben orquestrada, tot i que alguns crítics han considerat que la seva música... doncs és elegant, doncs alhora elegant però poc innovadora. D'altres han destacat la seva habilitat tècnica i la seva capacitat per moure's amb solvència entre diferents estils.
0: A més de compositor i director, Pierner, com dèiem, també va tenir un paper important en la vida musical del seu temps com a difusor d'obres d'altres autors i com a figura institucional. Va ser membre de l'Acadèmia de les Belles Arts i va rebre importants distincions com, per exemple, la màxima distinció que dona a França, la Legió d'Honor.
1: Exacte, sí. En conjunt, Pierner doncs, és una figura representativa de la música francesa del seu temps. És un músic complet, amb una gran activitat com a director i una obra àmplia i variada que reflecteix doncs aquesta transició entre el romanticisme i les noves tendències del segle XX. I escolta'm, ara que ja el tenim situat, doncs anem per aquesta obra que té influències basques, Ramuncho.

0: Ramunxo és una obra escènica, música incidental, composta per Gabriel Piernel l'any 1908, creada a partir d'una adaptació teatral de la novel·la homònima de Pierre Loti. Aquesta producció es va representar a París i, posteriorment, el compositor en va extreure dues suites orquestrals l'any 1910, que són les parts més conegudes de l'obra.
1: Sí, l'argument se situa, com no pot ser d'una altra manera, al País Basc, en aquest cas al País Basc francès, i gira al voltant del jove Ramunxo, un contrabandista i jugador de pilota, fixa't, que després de complir...
0: I que menja xuletón cada dia.
1: Exacte, sí. Després de complir el servei militar, doncs torna al seu poble amb la intenció de casar-se amb la seva estimada Gracieuse. Tanmateix, ella doncs, ha estat obligada a entrar en un convent i el conflicte emocional culmina amb un desenllaç tràgic marcat per la tensió entre l'amor i la religió.
0: La música de Pierné va tenir un paper molt important en l'èxit de l'obra, ja que l'ajudava a recrear l'ambient i el color local basc que la novel·la descriu amb detall. Es caracteritza per un estil evocador i expressiu, amb una forta presència de ritmes i melodies inspirats en la tradició basca. Entre aquests elements destaca especialment el ritme de zotzico, que apareix en diversos moments de l'obra i contribueix a donar-li una identitat musical pròpia.
1: De fet, les dues suites orquestrals estan formades per diversos moviments que evoquen escenes concretes de la història i del paisatge basc. A la primera suite, per exemple, podem trobar una obertura amb temes bascos, una escena lírica i delicada que representa el jardí de Gracieuse, un paisatge doncs, més fosc i dramàtic associat a la malaltia de la mare i una dansa de tipus fandango que reflecteix doncs, l'ambient festiu del poble.
0: La segona suite inclou escenes contrastades com una sidreria animada que evoca la vida social dels contrabandistes i el convent amb una música més etèria i solemne. L'obra culmina amb una rapsòdia basca que combina diversos temes tradicionals i augmenta progressivament en intensitat fins a un punt per un final brillant, basat en melodies populars com Gernikako Arbola.
1: En conjunt, Ramunxo és una obra que destaca per la seva capacitat de combinar narració dramàtica i evocació musical d'un territori i una cultura. De fet, la música de Pierné no només acompanya l'acció, sinó que contribueix de manera decisiva a crear una atmosfera rica en emoció, paisatge...

0: Tiri, tiri, tiri, és el ritme característic del Zorzico, eh? Però fixa't que aquí el podem escoltar. Però no només això, sinó que Pirnei fa jugar doncs, aquestes flautes i el piccolo, de manera que recordin instruments tradicionals com el xisto, no? Tan identificatius del País Basc.
1: En tot cas, sembla que només els compositors de fora d'Espanya s'inspiressin en el folclore de la península, i la veritat és que grans compositors locals, abans anomenaven, per exemple, Albéniz, més propers, han escrit obres simfòniques inspirades en aquest ritme tan característic, com per exemple aquest.

0: La veritat és que és un ritme tan identificatiu i tan característic que jo crec que si féssim una... jo posés a compondre una jota aragonesa o una jota andalusa o una habanera i posés ti-ti-ti-ti-ti-ti, diríem, perdona.
1: Anem cap al País Basc, no?
0: Sí, sí, aquesta és l'obra En sueño del compositor Joaquín Turina, on és que el ritme aquest del 5x8 es fa evident des del principi, eh?
1: Jo la pensava, Pedro, que sí que Turina, molt bé, però si hi ha un compositor que ha portat el Zorzico al món del virtuosisme musical, uh-huh, és el navarrès virtuós Pablo de Sarasate.
0: Amé, i tant, sí, sí, sí, sí. Mira, fem una cosa, anem a l'audició i anem a escoltar el seu Zorzico virtuós.
1: Doncs som-hi.
0: Som-hi.
2: La sardana, el fandango, la jota, el Zorzico... La música popular dins de les grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Hem arribat a l'audició i avui també farem una doble audició. Ara us proposarem escoltar el Caprici Basc Opus 24 de Sarasate i veureu com el ritme de Zorzico és present des del principi de l'obra.
0: Sí, l'escoltarem la versió del gran violinista Maxim Vengerov acompanyat del piano d'Itamar Golan.
1: Doncs som-hi.

0: La clàssica sona diferent amb Pedro Pardo i Albert Galceran, els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Acabem d'escoltar el Capriccio Basc Opus 24 de Sarasate, en la versió de Maxim Vengerov i el violí i Tamar Golan al piano. I com encara ens queda una miqueta més de temps, doncs ens quedarem al País Basc, que s'hi viu i s'hi menja molt bé.
2: I tant.
1: I us proposem escoltar les 10 melodies basques de Jesús Guridi.
2: Ho farem en la versió de l'Orquestra Simfònica d'Euskadi, dirigida per Miguel Ángel Gómez Martínez.
1: Som-hi.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Acabem d'escoltar aquestes 10 melodies basques de Jesús Guridi en la versió de l'Orquestra Simfònica d'Euskadi, dirigida per Miguel Ángel Gómez Martínez.
2: Nosaltres marxem i tornem demà, com sempre, a l'1 del migdia aquí a Catalunya Música.
1: Amb el Pau Blasi al control tècnic i l'Olga Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Van fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però van pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música.
5: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Per a la millor selecció musical, Viatge Humà o Algorítmic? L'algoritme tria en Viatge, l'humà amb identitat.
6: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
5: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
6: I amb la participació dels oients.
7: Sí, m'encanta.
2: Catalunya Música. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria, Bertrol i Jubal.
8: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal la pianista i pedagoga Maria Jesús Crespo. A la llista de recomanacions musicals d'avui arriba la música de Robert Schumann per partida doble. Comencem.
9: Hola, soc la Maria Jesús Crespo, soc pianista, soc professora i aquestes són les meves obres preferides. Mira, comença amb Liszt, amb la sonata en si menor, perquè és una obra que jo he tocat moltíssim. I jo sóc una enamorada de Liszt. Entre altres coses, perquè Liszt és el pare de la tècnica moderna del piano. És el pare. I a mi, com a eina de treball per als alumnes, m'ha servit moltíssim. Llavors jo he fet tocar molt Liszt, a part de que m'agrada molt. M'agrada inclús el personatge, no? Aquesta dualitat que ell té, una mica especial, no? I aquesta obra trobo que és una obra capdal de la música romàntica. És una obra cíclica, molt llarga. Jo se l'he posat aquí. No cal que la sentiu tota. Es pot fer però és una obra meravellosa. Vull dir, en certa manera està agafada de Goethe, de tota la qüestió de Mephisto, del bé i el mal, de la Margarita, de tot. Té una història.

història, no? I estan allí tots els personatges, no? I és, per mi és una meravella d'obra, i és una obra per mi importantíssima, perquè he tocat molt, i a tot arreu, he tocat moltíssim. I per això el dimecres l'he posat el primer dia.

0: Molt personal. Músiques per viure.
1: I li preguntem a Maria Jesús Crespo com va ser la seva estada a Londres.
2: Va ser meravellós. Vull dir, jo tenia una beca i un premi que vaig trobar al conservatori i con eso jo vaig marxar. Vaig anar a treballar amb la Maria Curcho, que era una professora excel·lent, va ser la professora de l'Argeric, també, del Radulupo. També havia sigut alumno d'ella, era una persona magnífica, o sigui, vaig aprendre molt amb ella, molt, moltes coses, però a més, el que va significar en aquell moment anar a Londres, Londres era la llibertat, el que aquí no teníem, no? I de cop era una cosa tan estranya, una manifestació i que tothom anava per allà i ningú pegava, saps? I jo vaig descobrir moltes coses en aquell moment. Jo vaig descobrir que la vida pot ser d'una manera diferent. Vull dir, aquí, de fet, jo ja venia d'una família molt d'esquerres i tot això, però, clar, vaig descobrir una llibertat que sobretot en aquella època hi havia, perquè hi havia molta gent que anava allà, perquè Londres era un altre món. Després hi havia concerts cada dia, amb esglésies, amb escoles, al Covent Garden, podies anar a veure ballet. Me recordo que amb la meva germana vam veure tots els ballets de Stravinsky en un lloc petitet que feien uns ballets extraordinaris. Vull dir que, clar, cada dia podies anar a un lloc i, a més, per 2 duros. I era, per mi va ser molt important aquella, l'època que vaig estar allà amb la Maria, i vaig aprendre molt amb ella. A més, estava treballant ja un concert amb l'orquestra, llavors vaig treballar amb ella i amb un altre pianista que havia allà molt important, un grec. I, bueno, va ser un aire de llibertat, Londres, per mi. Continua amb el Schumann, que després també he posat més endavant, el Carnaval, perquè llavors jo... Però jo vaig conèixer un altre Schumann, a més del Carnaval o del que era de piano. Jo vaig fer molta cosa amb cantants, m'agradava molt, perquè a mi el cant sempre m'ha agradat molt. I amb la dona del Manel Cavero havíem fet bastants concerts, amb la Montserrat Pueyo. I vam fer aquest cicle de concert, aquest cicle de lead, de líder, L'amor i vida d'una dona. I em vaig enamorar. És una cosa tan extraordinària, vaig disfrutar tant fent-lo, ella també cantava molt bé, que llavors vaig descobrir l'altre Schumann, aquest que no el coneixia. Ja havia, clar, coneixia molt el de piano, però no coneixia el Schumann aquest de les cançons, de tot això, i allò em va fascinar, i per això he posat aquí. Llavors es pot fer un o dos líders d'aquests, perquè són absolutament meravellosos.

el primer concert de Brahms. També he posat el segon moviment perquè a mi m'entusiasma. Perquè aquest concert és molt difícil, el vaig treballar amb el Ramon. I en aquella època hi havia molt la idea de que Brahms les dones no el podíem tocar, perquè es necessitava, saps? I jo deia, per què no us poden tocar?

I jo li vaig dir al Ramon, jo vull tocar el primer concert. Perquè el segon és un concert més gran, és per quan tens 40 anys, el segon concert. És un concert molt madur, no? El primer no, el primer és un concert molt jove. I va dir, no, home, tu no pots tocar aquest concert. Jo dic, jo tocaré aquest concert. Diu, doncs el jugaràs molt, eh? Dic, jugaré tot el que sigui. I el vaig tocar. I, a més, aquest concert em va fer el Premi d'Honor, em va fer la matrícula d'honor, i dir que li tinc un carinyo especial. A més, llavors ja coneixíem el que després va ser el meu marit, i ell també el va tocar. I és un concert que per nosaltres és important. És, té un valor, a més, així, sentimental.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: Acabem amb el Carnaval, perquè també és una obra que jo he tocat molt, el Carnaval de Schumann. Que també no cal posar-la tota, però com que vaig posar la sonata, aquestes dues obres, diguem, per mi, del repertori romàntic he tocat molt, no? Però són dues obres capçals per mi en el repertori romàntic, tant el Carnaval com la, com la sonata. El de fet, el Carnaval, quan vaig fer les oposicions a la càtedra, el vaig tocar.

0: Molt personal. Músiques per paladejar.
1: Aquesta setmana sona la playlist de Maria Jesús Crespo, pianista i professora. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica no ha estat mai tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics ens donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe. Consulten la programació a auditori.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música.
0: Catalunya Música.
3: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
6: I aquesta setmana viatgem 100 anys enrere, 100 anys llargs. Marxem cap al 1913. Aquí als Sincronies volem dedicar els 5 capítols d'aquesta setmana a la fascinant creació musical que es va concebre i que es va estrenar durant aquest any 1913, pocs mesos abans de l'esclat de la Primera Guerra Mundial. Sabeu qui hi havia treballant en aquest any 1913 en plena creativitat? Schoenberg, Fauré, Sibelius, Joaquín Turina, Manuel de Falla, Claude Debussy, Igor Stravinsky, Erik Satie, Sergei Prokofiev, Sibelius, de qui ahir ja vam escoltar obres, tant de Prokofiev com de Sibelius, encara en sentirem més, Eduard Elgar, Sergei Rachmaninov, Franz Schmidt, Leos Janáček, Maurice Ravel, Mel Bonis i tants altres, i evidentment no ens hi cabran amb una sola setmana. Ja us anunciem, ja us avancem, que li dedicarem 5 capítols més. Això serà, però, més endavant. Aquesta setmana li volem dedicar la nostra atenció a algunes de les obres emblemàtiques compostes i estrenades aquest any 1913. Comencem.
3: La música en el seu context a Sincronies.
6: I també al llarg d'aquesta setmana us explicarem alguns dels esdeveniments històrics, científics, polítics, artístics també més importants que hi va haver en aquest 1913. I avui li volem dedicar l'atenció al moviment sufragista, aquest moviment internacional pel sufragi femení, pel vot de les dones, que es va iniciar el 1913 a Anglaterra de la mà d'Emily Davidson i de Sylvia Pankhurst. Us en parlem.

I és que en aquest any 1913 el moviment pel sufragi femení va viure un esclat realment molt important. Va ser un moviment reformista, social, econòmic i polític que promovia l'extensió del sufragi, és a dir, el dret a vot de les dones, advocant per allò que anomenaven sufragi igual, és a dir, l'abolició de la diferència de capacitat de votació per raó de gènere. De fet, el dia 3 de març es va produir una manifestació sufragista femenina amb milers de dones per la ciutat de Washington, organitzada per Alice Paul i Lucy Barnes i encapçalada per Inés Milholland. Ida Wells també va marxar amb la seva delegació als Estats Units, a Illinois, tot i que, atenció, es va demanar a les persones de raça negra que marxessin en una secció separada. Doncs ja ho veieu que la igualtat era bàsicament de gènere, homes i dones, però no pas racial, déu-n'hi-do. El dia 3 d'abril, un mes després d'aquest any 1913, la sufragista britànica Emily Pankhurst va ser condemnada a 3 anys de presó per incitar la col·locació d'un explosiu en un edifici de Walton. I fixeu-vos si va arribar lluny aquesta reivindicació del sufragi femení, que el dia 7 de maig de 1913 la Cambra dels Comuns britànica va rebutjar el dret a vot de les dones. A partir d'aquell moment es va iniciar un complot de les sufragistes angleses per fer explotar part de la catedral de St. Paul de Londres, un atemptat frustrat quan es va descobrir la bomba.

Estem sentint tastets de la música que es va crear el 1913 mentre us parlem d'aquest moviment pel sufragi femení. El 26 de maig d'aquell any, Emmeline Duncan es va convertir en la primera dona jutgessa a la Gran Bretanya, i això que les dones a Anglaterra no tenien el dret a vot. Déu-n'hi-do. A partir d'aquell moment i durant tota la segona meitat del 1913, diversos països van engegar els seus respectius moviments sufragistes. El 16 de setembre, per exemple, milers de dones es van manifestar a favor del vot femení en diverses ciutats holandeses. Però aquest 1913 també va portar grans innovacions tecnològiques o industrials, podríem dir. És l'any d'allò que anomenen el fordisme. El terme fordisme es refereix al sistema de producció en cadena que va derivar directament de la posada en pràctica per part de Henry Ford, del gran industrial i empresari Henry Ford als Estats Units, de la cadena de muntatge i de tot un seguit de noves tècniques que van acabar marcant un abans i un després en les tècniques de fabricació i de producció. Recordem que Henry Ford, empresari industrial nord-americà, va ser el fundador de la Ford Motor Company, una de les empreses de les indústries de construcció d'automòbils més importants d'aquell moment. 1913, Henry Ford és considerat com el creador de la classe mitjana dins de la societat nord-americana i el pare de les cadenes de muntatge i de producció modernes utilitzades per a la producció en massa d'automòbils. Aquest sistema va tenir el seu auge entre finals de la dècada dels anys 20 i principis de la dècada dels 70. Aquest fordisme és una combinació de cadenes de muntatge, maquinària especialitzada, salaris alts i un nombre elevat de treballadors en plantilla. Aquesta manera de produir resultava d'allò més rendible sempre i quan el producte es pogués vendre a un preu ben baix i en una economia desenvolupada. Vaja, capitalisme pur i dur.

I enmig de tota aquesta voràgine d'invents i d'innovacions i de tecnologia, s'inaugura aquest any 1913 també la Grand Central Terminal, aquesta estació de trens de Nova York, als Estats Units, la més gran del món. Grand Central Terminal, una estació a Nova York situada al centre de Manhattan, al barri de Midtown, entre el carrer 42 i Park Avenue. Actualment, aquesta estació central és una terminal de trens de rodalies que arriba a diversos comtats de l'estat de Nova York i de Connecticut. Grand Central Terminal és l'estació més important del món pel seu nombre d'andanes. En té 44, que donen a 67 vies repartides en dos nivells. El nivell superior en té 41 de vies i el nivell inferior en té 26. Déu-n'hi-do, és tot un món aquesta estació central de la ciutat de Nova York que us convidem a visitar, perquè el vestíbul és una autèntica obra d'art de l'arquitectura i d'aquell art déco tan propi dels anys inicials del segle XX a la ciutat de Nova York. Es va inaugurar el 1913. Actualment també és una important estació de metro.

I si hi havia un compositor absolutament modern, revolucionari, trencador, experimental durant aquest any 1913, aquest era un rus, Igor Stravinsky, instal·lat a la ciutat de París i autor de la música que estem escoltant de fons i que avui ens acompanyarà al llarg de tot el capítol, La consagració de la primavera, un ballet que es va estrenar el 1913, el dia 29 de maig, al Teatre dels Camps Elisis de la ciutat de París. Igor Stravinsky s'havia instal·lat a la ciutat de París feia 5 anys, convidat per Sergei Diaghilev, l'empresari i productor dels ballets russos de París, que li havia encomanat, a més, la composició de dos ballets després d'haver vist els seus focs d'artifici, dos ballets per ser interpretats per Nijinsky i la Karsavina, els grans ballarins d'aquell moment dels ballets russos a la ciutat de París. Van ser L'ocell de foc i Petrushka, però el que estem sentint és el ballet que es va estrenar el 1913 i del qual us en parlem a continuació.

Però la gran aventura entre els anys 1911 i 1913, Digger Stravinsky, va ser la composició, la creació de la Consagració de la Primavera, la partitura de la qual es va veure, no obstant, constantment interrompuda per viatges diversos que va fer el compositor. Clarence, a Suïssa, Ustiluch, a París, o fins i tot a Bayreuth, on Diaghilev se'l va voler emportar perquè escoltés aquesta música.

Efectivament, estem sentint fragments del Parsifal de Richard Wagner. Diaghilev li va demanar a Stravinsky que l'acompanyés a Bayreuth per escoltar les òperes de Wagner. No obstant, la trobada amb aquesta òpera va ser decepcionant per a Igor Stravinsky. Va dir el següent, citem textualment: "Tota aquesta comèdia de Bayreuth, amb el seu ridícul protocol, no és altra cosa que un record inconscient d'un ritual

El Sagrat. Ja veieu que Stravinsky no va quedar gens captivat ni seduït per la música de Richard Wagner. Aquell viatge a Bayreuth va ser inútil i no va tenir cap mena de repercussió ni cap influència en la seva música. Per fugir de l'hivern rus, Stravinsky es va instal·lar a la riba del llac Leman una altra vegada a Clarence. Això va ser la tardor de 1912 i ja portava la partitura sota el braç, la partitura gairebé definitiva de la consagració de la primavera.

La consagració de la primavera és la gran obra mestra d'Igor Stravinsky, un poema coreogràfic escrit per als ballets russos de París i que es va estrenar al Teatre dels Camps Elisis el 29 de maig de 1913 sota la direcció de Pierre Monté i amb un dels escàndols més sonats de la història de la música. Stravinsky va titular aquesta partitura «Imatges de la Rússia pagana, espectacle d'un gran ritual pagà». Vells savis, asseguts en cercle, observant la dansa de la mort d'una jove verge que sacrifiquen perquè el déu de la primavera els sigui propici. Però en realitat la consagració no presenta cap argument ni cap programa, sinó la juxtaposició d'imatges independents i de grans blocs sonors sense desenvolupament, com si fos una mena de mosaic cubista en una mena de jungla rítmica i tímbrica servida per un sofisticat llenguatge orquestral de gran virtuosisme i complexitat. Simon Rattle, un dels millors directors del món i que precisament dirigeix la versió que us proposarem escoltar a continuació, va dir el següent: els primers 5 minuts d'aquesta obra són un dels moments més revolucionaris de la història de la música i evoquen alguna cosa extraordinària i aterridora alhora. No saps ben bé si és alegria, terror, odi o una barreja de tot plegat.

I certament la música d'aquesta obra, d'aquesta consagració de la primavera, és inquietant i torbadora. Sobre un batec irregular i neguitós, amb un acord dissonant que es repeteix obsessivament fins a 200 vegades i amb accents inesperats i aparentment anàrquics, això que estem sentint de fons, les melodies de regust folclòric suposen a fanfares salvatges superposades amb pura bitonalitat en una mena de cubisme musical i s'alternen bruscament amb acords violents i sons apocalíptics. Moments de calma tensa donen pas a temes marcials i amenaçadors que desemboquen en explosions sobtades, en esgarrapades de la corda i en xiscles del metall i que provoquen una sensació de caos i d'angoixa, com si fossin ben bé en un camp de batalla o enmig d'un bombardeig. Però també hi sentim els sons urbans de la ciutat ferotge, accelerada i deshumanitzada que proliferava en el nou segle XX, amb les màquines, els pistons, els xiulets i els crits de les masses.

Stravinsky dona veu no pas a simples instints antics, sinó a l'atàvic caràcter sanguinari d'Occident, que en aquest canvi de segle, del XIX al XX, s'ha accentuat. Aquells eren dies en què societats suposadament civilitzades i a les portes d'una Primera Guerra Mundial demolidora estaven descarregant tot l'odi i la frustració amb bocs expiatoris als quals culpaven de tots els mals de la modernitat i proliferaven el racisme, l'antisemitisme, l'odi social i la violència que no feien preveure res de bo. De fet, l'escriptor nord-americà Alex Ross, parlant d'aquesta consagració de la primavera, es mostra completament convençut del caràcter profètic i premonitori de la consagració. Segons ell, cal llegir-la com una severa advertència de l'arribada de la barbàrie a la Primera Guerra Mundial.

L'escàndol que es va produir el dia de l'estrena, aquell dia de maig de 1913 a París, també és un viu reflex d'aquesta tensió i la violència que imperava en aquella societat. Passats els primers compassos, es va desfermar una esbroncada eixordadora, amb el públic dividit i enfrontat en altercats i baralles que impedien fins i tot escoltar la música els mateixos ballarins a l'escenari. Gertrude Stein, present a la sala, en va deixar un testimoni aclaparador. La citem textualment, va dir el següent. S'acabava d'iniciar la funció i l'agitació va començar. L'escena i el seu fons acolorit van ultratjar el públic parisenc. Uns feien xxt i els altres aplaudien fortament. Durant tota la interpretació va ser literalment impossible sentir la música. La nostra atenció es veia constantment distreta per un home de la llotja del costat que agitava violentament el seu bastó, fins que va acabar esclafant el barret de copa d'un entusiasta de la llotja del costat que l'havia desafiat. Tot era increïblement violent. Paraules de Gertrude Stein parlant del dia de l'estrena de la Consagració de la Primavera el mes de maig de 1913 a París. És cert que aquests escàndols musicals i artístics eren molt habituals al París d'aquells anys i cal dir que el públic es va acabar enamorant d'aquella orgia salvatge de sons i ritmes i poques setmanes després Stravinsky sortia ovacionat del teatre.

La consagració de la primavera, doncs, representa l'arribada inexorable i irreversible de la música moderna. És un sacrifici de regeneració que obre les portes a la música del segle XX i enterra l'estètica anterior. Però també té un inequívoc caràcter premonitori. La consagració és tot un presagi, una mena d'oracle sonor que augura la violència i la devastació que era a punt d'arribar a través d'una música ferotge, obsessiva i angoixant. I el sacrifici no és la d'una jove verge que balla fins a la mort, sinó el de tota una generació de joves que van morir als camps de batalla europeus en una carnisseria irracional. La consagració és estrenada just a les portes de la Primera Guerra Mundial. I ara la sentirem. Us proposem escoltar la consagració de la primavera en una versió extraordinària que dirigeix Simon Rattle al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín. L'enregistrament és de l'any 2013 pel segell EMI. Sentim, doncs, la consagració de la primavera d'Igor Stravinsky.

0: Una música absolutament demolidora, revolucionària, una obra mestra en la història de la música i que va obrir les portes de bat a bat i gairebé a cops de la música avantguardista, de la música moderna, de la música del segle XX. És la consagració de la primavera, aquest ballet d'Igor Stravinsky, compost el 1913 i estrenat a la ciutat de París el dia 29 de maig de 1913 sota la direcció de Pierre Monteux en un espectacle muntat per Sergei Diaghilev amb els seus ballets russos i que va ser, el dia de l'estrena, tot un escàndol. Hem sentit la consagració de la primavera, la interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Simon Rattle en un enregistrament de l'any 2013.
1: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
0: Doncs així s'acaba aquest tercer capítol dels Sincronies d'aquesta setmana, dedicada al 1913. Esperem que hagi estat tota una descoberta. A partir de demà us parlarem també d'esdeveniments de tipus bèl·lic, social, polític també, i dels avanços tecnològics i científics que hi va haver, que es van donar durant aquest any 1913. Anirem dosificant tota aquesta informació i combinant-la amb l'audició de les grans obres i de les obres no tan grans, d'aquelles obres que de vegades queden arraconades i a l'ombra de les grans obres mestres i que es van crear, que es van estrenar aquest any 1913. Serà demà, a la mateixa hora de sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, amb els comentaris d'aquest que us parla, Xavier Echevarria, que agraeix la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dimecres i fins demà. A reveure!
1: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Echevarria. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Cafè-jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. La cantant que ens acompanya avui a la sessió de jazz vocal és la nord-americana Madeleine Peyrou. I començarem amb música de l'àlbum Let's Walk, aquest que publicava el 2024.

Aires bluesístics en aquesta cançó de Madeleine Peyrou dedicada al seu mentor, Denny Fitzgerald, el líder de la banda parisenca Lost Wandering Blues, amb la qual Peyrou havia treballat al principi de la seva carrera, a mitjans dels anys 90.

De l'àlbum de debut de Madeleine Peyrou, Dreamland, era aquest blues Hey Sweet Man. Madeleine Peyrou, que hi cantava i tocava també la guitarra al costat de músics com ara el trompetista Marcus Printup o l'acordionista Charlie Giordano. En aquell moment, a finals dels 90, es va comparar la veu de Peyrou amb la de Bessie Smith o la de Billie Holiday per la seva expressivitat, però també pel seu color. I ha plogut molt des d'aleshores. Peyrou ha anat evolucionant, deixant una extensa discografia amb projectes de tot tipus.

Hard times come again no more. Moments difícils no torneu més. Un dels cants espirituals que Madeleine Peyrou va incloure al seu àlbum d'himnes seculars, gravat en trio amb el guitarrista John Harrington i el baixista Barack Mori. Un recull en el qual hi barrejava el jazz amb el funk i el blues per explicar-hi històries sempre amb aquest rerefons espiritual.

Dance Me to the End of Love, Madeleine Peyrou feia aquesta versió amb swing de la cançó de Leonard Cohen. Peyrou, que escriu també cançons, aquesta altra, Don't Wait.

Don't Wait Too Long, no t'esperis massa, cançó del repertori de Madeleine Peru, estrenada a l'àlbum Careless Love del 2004. Aquí teniu una altra de les seves cançons. Aquesta es diu The Ghosts of Tomorrow, els fantasmes del demà.

Aquesta era una de les cançons originals de la vocalista i guitarrista Madeleine Peyrou, que trobem al recull Anthem del 2018, un treball per al qual va comptar amb col·laboradors com ara el pianista Patrick Warren i l'harmònica Grégoire Maré, que just sentíem en aquest tema, The Ghosts of Tomorrow. I Llibertat, Liberté és la cançó de Madeleine Peyrou amb lletra de Paul Éluard, que ens porta fins al final de la sessió d'aquesta tarda. A les 11 més jazz aquí al nostre club. Fins després.

Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Comencem aquí un petit cicle de dos concerts centrat en l'última gira del pianista András Schiff pel Japó. Aquest prestigiós i guardonat pianista i director d'orquestra britànic d'origen hongarès actua amb les grans orquestres de tot el món i s'ha especialitzat en la interpretació dels concerts per piano, sobretot de Bach, Mozart i Beethoven. El 1999 va fundar la Capella Andrea Barca per la interpretació integral dels concerts per piano de Mozart del 99 al 2005 a la Setmana Mozart de Salzburg. Aquesta orquestra la formen solistes i músics de cambra amb els quals András Schiff treballa com a solista i director. András Schiff i la Capella Andrea Barca recorren nombrosos festivals i ciutats de tot el món. Ciutats com ara Tòquio, que l'any passat els va acollir amb un programa dedicat a Mozart. En aquest primer concert sentirem el concert per piano número 23 i la simfonia número 40. I demà l'obertura de l'òpera Don Giovanni i el concert per piano número 20. Dos concerts enregistrats per la ràdio-televisió japonesa al març del 2025 a la sala de concerts de l'Opera City de Tòquio i que podem sentir gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Mozart va ser, com sabeu, un compositor precoç i molt prolífic. Quan tenia 17 anys, va escriure el primer concert per piano, establint la forma dels tres moviments amb el lent al mig. Fins a 27 concerts per piano van anar sortint de les mans de Mozart, una

Una producció que supera la de qualsevol altre compositor de l'època i d'una riquesa i varietat que en fan un exemple únic en tota la història de la música. A la mateixa època que escrivia les noces de Figaro, a Viena, el 1786, va compondre el concert número 23. En aquesta pàgina, Mozart substitueix els oboès per clarinets per obtenir un color més fosc i, a diferència dels concerts precedent i posterior, el 22 i el 24, en aquest, en el 23, no hi posa ni trompetes ni timbales. Tot això contribueix a crear una atmosfera més reservada, però en canvi és una obra àgil i alegre, un encantador allegro, el commovedor adagio i el festiu allegro assai són els tres moviments d'aquest preciós concert per piano i orquestra número 23 en la major, Kyrill 488 de Wolfgang Amadeus Mozart, que sentim en aquesta versió d'András Schiff al piano i al capdavant de la capella Andrea Barca.

Aplaudiments a la sala de concerts de l'Opera City de Tòquio per Andras Schiff Piano i la capella Andrea Barca, que ens han ofert aquesta meravella, el concert per piano i orquestra número 23 en la major Kühl 488 de Wolfgang Amadeus Mozart. I ara, a la segona part d'aquest concert d'Andras Schiff a Tòquio, una altra obra de Mozart, la penúltima sinfonia, la número 40, que va compondre juntament amb la 39 i la 41 en un temps rècord de 6 setmanes, l'estiu del 1788. Un dels períodes més foscos i precaris de la seva vida, l'últim, i per tant no les va arribar a estrenar en vida. Són veritables obres mestres d'una expressivitat, dramatisme i densitat mai assolits fins aleshores. La sinfonia número 40 destaca per l'abundància d'idees temàtiques, amb frasejos llargs i expressius. També destaca per l'escriptura harmònica, de gran audàcia, i per l'ús del vent en la textura orquestral. És una de les dues úniques sinfonies que Mozart va escriure en mode menor, en sol menor. I la identifiquem sobretot per l'inici del primer moviment, que comença amb un clima fosc marcat per l'acompanyament. Sinfonia número 40 en sol menor, Kühl 550 de Mozart.

Andreas Schiff, al capdavant de la capella Andrea Barca, ens ha ofert la sinfonia número 40 en sol menor, Kühl 550, una de les tres últimes sinfonies de Mozart que culminen el classicisme formal vienès i que anuncien tot el potencial que desplegarà després el sinfonisme romàntic. Dèiem que el pianista d'origen hongarès Andreas Schiff s'ha especialitzat en la interpretació dels concerts per piano, sobretot de Bach, Mozart i Beethoven. Doncs ara, per correspondre als aplaudiments del públic japonès en aquest concert a Tòquio, interpreta el primer moviment, l'Allegro, del concert per teclat número 1 en re menor, número de catàleg 1052 de Johann Sebastian Bach.

Aplaudiments a la sala de concerts de l'Òpera City de Tòquio per Andras Schiff i la capella Andrea Barca, que ens han ofert aquesta peça fora de programa, l'Allegro, el primer moviment del concert per teclat número 1 en re menor, número de catàleg 1052, de Johann Sebastian Bach. I encara el pianista Andras Schiff, ara en solitari, afegeix una altra peça al concert, una de les peces de l'àlbum per la joventut de Robert Schumann, el Camperol Alegre. A l'inici sentim la complicitat del públic, perquè és una d'aquelles peces que tot estudiant de piano d'una generació va tocar.

El Camperol Alegre, una de les peces de l'àlbum per la joventut de Robert Schumann, que el pianista András Schiff, ara en solitari, ha tocat per posar punt final en aquesta actuació al Japó. Al costat de la Capella Andrea Barca, el prestigiós pianista britànic d'origen hongarès, András Schiff, ha interpretat i dirigit el concert per piano número 23 i la sinfonia número 40 de Mozart. Demà, un altre concert d'aquesta mateixa gira amb l'obertura de l'òpera Don Giovanni i el concert per piano número 20, tot Mozart. Dos concerts enregistrats per la radiotelevisió japonesa el març del 2025 a la sala de concerts de l'Òpera City de Tòquio i que ens han arribat gràcies a la

0: xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si els volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la programació de Catalunya Música, ara amb la primera de les sis sinfonies que el compositor txec Bohuslav Martinů va compondre entre els anys 42 i 53, gairebé totes als Estats Units, on va migrar arran de l'ocupació nazi. Aquesta primera sinfonia de Bohuslav Martinů la sentim interpretada per l'Orquestra Simfònica de Bamberg, sota la direcció de Neeme Järvi.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 1, H289, la primera de les 6 que va escriure el txec Bohuslav Martinů. N'hem sentit la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Bamberg sota la direcció de Neeme Järvi.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Som dimecres 14 d'octubre, tot és a punt, una tarda més a l'estudi del programa per començar un nou assaig general, ja ho sabeu, durant una hora, un repàs de l'actualitat musical de casa nostra.
2: I ara mateix veiem com omplim avui el programa.
3: Avui, a l'assaig general.
2: Doncs avui comencem acompanyats de tres joves cantants, els guanyadors de l'última edició del concurs Mirna la Cambra de la Fundació Òpera a Catalunya, que els ha donat l'oportunitat de preparar una producció de l'Elisir d'Amore de Donizetti, que s'estrenarà properament. Ells són Arnau Torres, Soraya Méncid i Iago García. Molt bona tarda i molt benvinguts.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda. Hola, bona tarda.
1: Un altre concurs del qual parlarem avui. El Concurs Internacional de Música de les Corts ha obert una nova edició, ha obert la seva candidatura i se celebrarà a mitjans del mes vinent. Hem parlat amb la seva responsable perquè ens recordi els principals atractius d'aquesta convocatòria.
2: També farem una ullada al cartell de l'Interfado, el Festival Internacional de Fado de Catalunya, que en pocs dies arriba a terres lleidatanes i també més enllà. Com és habitual, les pinzellades ens les farà Carolina Blàvia, directora artística de l'esdeveniment.
1: I l'última part del programa la passarem acompanyats de Domènec Buigas, membre de l'orquestra Fireluce, que ja compta amb un nou disc, en aquest cas inspirat en la pareidòlia, el fenomen psicològic que consisteix a percebre formes reconeixibles en estímuls aleatoris. Un pas més d'aquesta singular formació amb més de 20 anys de trajectòria. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimecres. Com sempre, esperem que ens vulgueu acompanyar. Comencem.

0: Doncs aquesta és una de les primeres àries de la partitura de l'Elisir d'Amora i en aquest cas li tocarà a l'Arnau Torres defensar-lo com a Nemorino. Bona tarda, Arnau.
1: Hola, bona tarda.
0: No sé si aquests dies aquesta música la tens al cap les 24 hores, sí. Suposo que sí, no?
1: Ens anem a dormir i només escolto l'Elisir d'Amora tota l'estona. Sí?
0: Bé, després sentirem els altres, eh? També us tocarà a l'Ina i Dulcamara els vostres fragments. Comencem presentant doncs aquesta... Vaja, vosaltres tres com a guanyadors del concurs que celebrava la 30a edició, el concurs Mirna a la Cambra, i per presentar-vos, i això va ser abans de l'estiu, ja sabíeu que havíeu de... que diríem que optàveu a participar en una producció de l'Elisir d'Amore, per tant, el repertori que s'havia de presentar era de l'Elisir d'Amore, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Com vau tenir notícia, no sé si heu tingut ocasió de parlar-ho entre vosaltres, cadascú de vosaltres com va arribar al concurs, per què us hi vau presentar, per exemple?
1: A veure, el meu cas és una mica diferent al d'ells. Jo és la segona vegada que faig, l'escola d'òpera. L'any passat ja vaig fer les noces de Fígaro, vaig fer Don Basilio i Don Curzio, que eren papers secundaris, i llavors aquest any em vaig presentar pel Nemorino, un personatge principal, i llavors repeteixo. Jo, em vaig enterar perquè jo sóc de Sabadell, llavors des de petit ja coneixia l'escola d'òpera i, era una de les meves fites, no?, en aquest món de la música. I això, l'any passat em vaig presentar, vaig poder guanyar, i aquest any un altre cop, i treballant molt.
0: Bona senyal, perquè vol dir que et va agradar l'experiència, no?
1: Sí, sí, sí, al final és una experiència supercompleta i que, jo la recomano a tothom que sigui cantant, que ho intenti i que ho provi, i si l'escolleixen, doncs ho gaudirà molt.
0: En el teu cas, Soraya, tu ets de Sevilla, per tant, et queda una mica més lluny. Com vas tenir notícia del concurs?
2: Sí, llevo ya muchos años viviendo en Sevilla, aunque soy de Huelva, y me entré por redes sociales. Realmente siempre estamos pendientes de concursos, óperas estudio y demás, y por redes sociales me enteré. Ya después de enterarme, conocí que compañeras mías ya habían... intentado participar en la escuela, que la conocían, y me enteré de todos los años que lleva cursándose.
0: ¿Y vas a haber de preparar expresamente las áreas de l'Elisir d'Amore?
2: Sí, yo tenía preparado el rol anteriormente, pero sí, tuve que retomarlo y repasarlo un poco todo. Y lo positivo también que para el concurso teníamos áreas concretas y partes concretas del rol, por lo que pudimos... darle un poquito más de intención a todas esas partes, ¿no?, que nos pedían para concursar.
0: Y en el teu cas, Iago, tu seràs Dulcamara, com sí. A bon baríton, i és un rol... Bé, després parlarem del rol, si de cas.
3: Sí,
0: comencem. Exacte, com vas decidir presentar-te a l'escola d'òpera? Perquè crec que havies fet ja alguna cosa, experiència similar, no?
3: Sí, o sigui, bé, jo que sóc d'aquí també, de Catalunya, i que he estudiat a l'ESMUC, aquesta experiència amb l'òpera Catalunya és molt pròxima, vull dir que m'arriba de l'ESMUC tant de professors com repertoristes que també treballen allà, i sempre ens donen ganes de presentar-nos-hi i que ens hi hem de presentar sí o sí, perquè és una, com ha dit l'Arnau, és una fita, perquè s'ha de passar per allà, sí o sí. I ja em volia presentar altres anys, però per dates no podia, i aquest any tenia clar que l'Elisir d'Amore volia cantar el Dulcamara. I mira, aquí estem.
0: És un concurs una mica diferent de la resta pel fet de que el repertori és molt concret, ja sabeu el que opteu, i la competència també és relativa perquè no totes les veus deuen tenir la mateixa. Segur que hi ha moltes més sopranos, no ho sé, i tenors que barítons.
1: Sí, sí.
3: Sí, final... això segur.
2: Sobretot sopranos, no?
3: Sí.
2: Hay muchas mujeres que son sopranos, y la mayoría, sí.
1: I bueno, la diferència és que les coses similars que podem trobar són òpera estudios, que és algo molt més ampli, que tu et presentes amb el teu repertori. En aquest cas, és un repertori tan específic com d'una òpera, llavors això també fa que, si tu et sents preparat per fer aquell repertori, doncs tu et presentis o no. Llavors també hi ha una tria d'aquesta manera, no?, d'aquesta forma.
0: També perquè el resultat és una producció professional, és a dir, és molt diferent, em sembla, del que podeu fer amb un òpera estudio amb altres estudiants, d'aquesta producció en la qual, si no m'equivoco, heu assistit als assajos al costat dels cantants professionals, i la producció és exactament la mateixa. Vosaltres feu dues funcions, la primera demà, però la producció s'estrena avui amb els altres, que suposo, sí. No sé si els anireu a veure o ja aneu, digueu,
3: anirem,
0: però sí.
3: Anirem.
0: Com és aquesta producció? Ja la vam presentar fa uns quants dies, però com ens hem d'imaginar l'escenari, la direcció musical, també, és clar.
1: Bueno, El Pau ha volgut, el Pau Monterde, que és el director d'escena, juntament amb Miquel Gorriz, que és l'assistent, han volgut ambientar aquesta producció a la Itàlia meridional de 1950, i bueno, perquè us feu una mica d'imatge, no?, d'aquesta Itàlia.
3: Un poble petit de la Itàlia, un poble petit perdut, Itàlia, no?, que té poques notícies de l'exterior, no?, i que són molt de poble, un lloc molt calorós també, no?, molt d'estiu, però amb la vestimenta de mitjans del segle XX, sí. Mm-hmm.
0: Per tant, la història s'entén fàcil, no? És una història molt atemporal, també, per altra banda.
1: Sí, sí, o sigui, jo sempre he dit que L'Elisir d'amore és una òpera perfecta per començar a escoltar òpera o per veure una òpera per primera vegada, perquè és una història que gairebé no fa falta ni llegir els subtítols, perquè només amb el que està passant ja saps de què va, i és una història que entra fàcil, que és molt divertida, i bueno, convidar tothom que vingui.
3: Sí, sí.
0: Doncs seguim sentint més fragments d'aquesta partitura, encara que sigui molt coneguda.

0: el rol de Dina, que és el que farà la Soraya, no sé com el definiries. Quines dificultats té vocals? Quines característiques? O, dit d'una altra manera, quines característiques ha de tenir la teva veu perquè encaixi bé amb el rol, no?
1: Bueno, vocalmente es bastante completo porque tiene una zona central muy, muy constante siempre y también con los agudos como buena soprano. Y bueno, no deja de tener el legato como podemos escuchar en este dúo y también las agilidades, así que es un rol bastante completo. Y además el personaje es un personaje muy, muy jovial, muy, muy alegre, bastante... incluso un poco prepotente, ¿no? en algunas ocasiones, y yo en mi caso creo que me he encontrado con más dificultades a nivel de personaje que a nivel vocal, ¿no? Que nos preparan muchísimo en los conservatorios y las clases, y a veces lo actoral y el personaje es lo que después cuesta afinar un poquito más.
0: Estava pensant que abans no ho he comentat, en el cas de Nemori, no? Tens l'àrea, una de les àrees més famoses del repertori. No sé si és, a vegades això no va associat a un moment especialment difícil, no sé si ho és així en aquest cas.
2: O sigui, el paper de Nemorino és un paper complicat. Sí que és veritat que és un paper que l'han cantat tots els tenors, tots els tipus de tenors, perquè es presta que, encara que siguis un tenor més líric, més dramàtic o un tenor més lleuger, tots els tenors han passat per allà. Però és un paper de fons, perquè en Nemorino està tota l'estona a l'escenari, tota l'estona cantant, i quan ja portes dues horetes cantant i estàs una mica cansat, doncs ve la furtiva làgrima, que no és l'àrea més fàcil de cantar, perquè és molt delicada, tothom la coneix, però sí que, bueno, aquesta potser és la dificultat del rol, que és saber-te gestionar per arribar al final i fer una bona furtiva i enamorar tot el públic.
3: I que és el moment que el públic coneix. Sí. El 80% del públic coneix només aquella àrea, que també dona aquesta, no, importància o aquest repte a tu.
2: Bueno, sí, sí, tu però bueno, al final ho has de fer bé a tota l'òpera.
0: Evidentment. I en el teu cas, Iago Dulcamara és un personatge... Els barítons i baixos bufos sembla que vocalment hagin de ser més fàcils, però també és un mite, això, no? Això és el que sembla des de fora.
3: Sí, o sigui, el rol de Dulcamara, en principi, és un... Diuen, no?, que és un... per un baix baríton, amb aguts, però, bueno, és normal, no?, perquè sempre se l'ha caracteritzat com un home potser de 50-60 anys al costat de Bel Core, que en pot tenir 40, i és més baríton pur, però en el fons de registre és que és el mateix, el Dulcamara amb el Bel Core. Sí que professionalment potser a un noi de 29 anys no l'agafaran per un rol de Dulcamara perquè és massa jove, i aquest és el hàndicap, no? Donar la mateixa presència, no? O el mateix cos, no d'una persona gran, no? Però d'un altre tipus de Dulcamara que ha de donar la mateixa presència que un altre, sí, sí.
0: I referent al que deia abans la Soraya de la part actoral, en el teu cas, Iago, sí que realment t'has d'emportar el públic, te l'has de ficar a la butxaca, no?
3: Sí, me l'he de posar a la butxaca, sí.
0: I, home, la música suposo que ajuda, però...
3: Ajuda, sí. Tens... El que passa que és això, estar atent, no? Al públic, a quan hi ha moments de silenci, doncs no desconnectar amb el públic, vull dir amb el cor, que també a vegades hem tingut assajos sense cor, que costa molt, no?, imaginar-se'l... Bueno, sí, imaginar-se'l, no? I moments quan no és amb el cor, també amb Nemorino o Adina, també tenia el sentiment aquest de vendre el que tu vols, perquè és un venedor ambulant dels de sempre, que ve d'un poble a un altre, que el seu parlament ja el té aquí, i el farà aquí poble com el faran a l'altre. Mm-hmm. Però també amb un ull mirant de reull que no es destapi la mentida de l'Elisir. No vull fer spoiler, però...
0: Molt bé. Precisament parlàveu dels assajos. Com han anat? És a dir, crec que esteu des del principis de setembre, o ha estat ben bé doncs un mes i mig assajant. Amb quin règim? Com ha estat el vostre dia a dia durant aquestes setmanes? També hi haurà hagut descansos, suposo, no?
2: Bueno, pensió completa, perquè hem estat... Bueno, comencem l'1 de setembre, vam començar ja els assajos, i bueno, també amb l'allotjament, o sigui, estem vivint tots junts, llavors clar, això fa que sigui una experiència encara més intensa, i bueno... Tenim assajos d'escena pels matins, musicals per la tarda, això les primeres setmanes. També hem tingut classes d'història, classes d'italià, classes de tècnica vocal... I no sé si em deixo alguna cosa, però...
1: Classes també de escena, no? De cuerpo.
2: Exacte.
0: Mm-hmm. I això és diferent de... Tu ja havies tingut l'experiència l'any passat a la mateixa escola d'òpera, però d'altres Opera Studios o altres fórmules que haguéssiu fet fins ara, perquè, és clar, també us obliga a bloquejar la vostra agenda, això igual com professional, durant un mes i mig, dos mesos, que no podeu compaginar amb res més, o potser amb alguna part d'estudi personal d'un altre repertori, però és bastant compromès, no?
2: Sí, bueno, a veure, al final anem fent també les nostres i hem anat podent fent coses entremig, prioritzant sobretot l'escola, perquè al final és, si ens hem compromès a fer això, i és al final per, bueno, per mi i per als nostres, per als meus companys, és el més important i a el que hem de dedicar el nostre temps. Però sí que jo he pogut, per exemple, fer La Jove Aida, que hem estrenat ara al Liceu fa dues setmanes, sí, jo l'estava fent, i crec que el Lleó també ha fet coses, la Soraya ha fet algun

0: concert també, o sigui que si algú té coses no es deixi de presentar per dir, ai, és que aquells dies no puc. Bueno, si és un parell de dies o tres, segueix-te presentant, perquè de veritat que val la pena i després ja ho gestionaràs.
1: Sí,
2: exacte. Sí.
3: Madonna è un animale stravagante davvero. Adina mamma, di sposarmi e

0: Doncs ens queden encara uns minuts per parlar d'aquesta Elisir d'Amore. Ara venen les dues funcions, recordem-ho, demà mateix i el dia 20 són les dues funcions que fareu i amb les quals culmina, entenc, l'escola d'òpera i a partir d'aquí, vaja, ja us coneixen. Suposo que esperant que us puguin tornar a trucar si coneixen si tenen un altre rol pel qual vulgueu ser adequats i si no, suposo que tots teniu altres coses. Expliqueu-nos una mica, si voleu, com heu arribat al cant i en quina mesura l'òpera és important per vosaltres i exclou potser altres repertoris o no, o podeu seguir cantant oratori, lied i altre tipus de música. Per exemple, començo un tornau perquè m'ha cridat l'atenció veure que has arribat, que tu havies fet un instrument primer.
1: Sí.
0: Contrabaix, em sembla.
1: Sí, bueno, jo vaig compartir en classe d'esmuc amb el Iago, que també el Iago feia una... Ja us ho explicaré després, però també feia un instrument. Sí, jo des de petit vaig anar al Conservatori de Sabadell fent contrabaix, després vaig anar a l'esmuc, vaig treure'm el grau de contrabaix, però jo ja vaig... Als 15 anys ja vaig començar a cantar. Jo ja quan cantava jo ja sabia que el que em volia dedicar era això. El que passa és que, bueno, a mi el contrabaix també m'agradava i llavors vaig fer la carrera. I quan vaig acabar el contrabaix, no sabia ben bé per on tirar en quant al cant i vaig decidir anar-me a Madrid a estudiar. Vaig començar a treballar a Madrid amb el cant del Teatre Real, amb el cor del Teatre Real i ja que estava allà vaig descobrir l'Escola de Canto de Madrid i la veritat és que em va agradar molt. Vaig conèixer una professora que em va agradar molt i jo segueixo, encara estic estudiant allà. Bueno, aquest curs encara no m'han vist, però allà, matriculat estic. Estic allà a l'últim curs.
0: I també, de fet, és habitual que s'arribi al cant quan un és una mica més gran, evidentment, no començaràs cantant de petit i menys les veus masculines, no?
2: Sí, jo trobo que és important, com a cantant, haver sigut instrumentista abans. O sigui, jo sempre he sigut trombonista i amb l'Arnau vam coincidir a l'ESMUC que jo estava estudiant fiscorn, perquè sempre he tocat en banda, cobla i sardanes, vull dir, sempre. I arribar al cant va ser jo a partir de cantar amb cors i després estar 8 anys de cantant a la Principal de la Bisbal, una orquestra de ball que jo cantava modern i no en tenia ni idea, però el show, bueno, el donava, no? I va arribar un punt que volia fer un canvi i sé que, com que també he cantat amb l'Orfeo Català, doncs allà el cant clàssic doncs, em va sortir més de dins de tenir ganes de provar aquesta veu a solista o aquesta... Bueno, aquest cant clàssic que jo volia provar, no? I vaig provar-ho i això, i fa 5 anys que estic cantant òpera o zarzuela o oratori també, que m'encanta, i lied també, o sigui, m'agrada tot. Llavors les oportunitats que hi hagin o els reptes o projectes que vulguis tenir tu, doncs ja t'encamines tu mateix, però sí, sí.
0: Bé, i si el teu instrument era de vent, penso que això devia ser molt recíproc.
2: Ajuda,
0: no?
2: Molt, sí. Ajuda molt amb l'aire i l'organicitat de la veu, sí, sí. Ah. Sí, sí, sí.
0: I tu, Soraya, per acabar, com vas arribar al cant? Si no sé si et queda molt lluny, com vas començar i com has arribat fins aquí?
3: Bueno, yo llegué a la música también como ellos, con un instrumento, con la flauta, que es verdad lo que dice Iago, ¿no? Que ayuda muchísimo el aire. Y bueno, lo que pasa es que en mi pueblo no había conservatorio, yo estaba en la escuela de música y nada, y ya cuando me fui a Sevilla a estudiar otra cosa, porque yo tenía claro que no iba a ser cantante, ¿sí? Me fui a estudiar ingeniería y ya allí dije, bueno, vamos a dejar de perder tiempo, de perder dinero... Y sí, allí fue cuando entré en el conservatorio y cambié el objetivo de la vida completamente.
0: Molt bé. Què teniu per davant? Doncs això, quan hagi passat l'escola d'òpera o simultàniament? Tot seguit, tu segueixes estudiant, no sé si tots d'una manera o altra.
2: Jo vaig acabar l'any passat. I de moment, entre 4 anys de fiscorn i 4 anys de cant, prefereixo ara dedicar-me a fer audicions i treballar amb el possible que pugui ser. Sí, sí. Ara el que tinc jo a prop és... D'aquí 2 setmanes me'n vaig un mes a Màlaga a fer l'òpera estudio d'allà a Màlaga, on preparem l'òpera Don Procopio de Bizet. O sigui, és com... Bueno, del territori de la península, doncs, hi ha aquestes òperes

0: l'estudio que parlàvem abans, no? Vull dir, Sabadell estem dient que és una escola d'òpera, però això, d'aquí un mes estaré a Màlaga i al març estaré treballant al Teatre de Zarzuela, a Madrid, també. Amb el projecte Zarta, que la Soraya també ja ha actuat altres anys, i jo també, i és un projecte molt, molt xulo per joves, on pots, bueno, pots cantar Zarzuela al teatre.
1: Molt bé. Tu, Soraya, tenies un concert, em sembla, tens un concert important.
2: Sí, ahora en noviembre empezamos los ensayos de la ópera de la Bohème, allí en Sevilla, en el Maestranza, y tengo la suerte de hacer la Musetta en el segundo cast, así que súper, súper contenta con eso.
1: Sí, una producció professional,
2: sí,
1: també,
2: sí.
1: Que inclou assajos, funcions...
2: Sí, sí, tot. Ya, sí, sí, completamente profesional. Yo también acabé ya la carrera y ahora pues en eso, pues seguimos estudiando porque esto nunca se deja, pero pues haciendo audiciones, haciendo, buscando el huequito en este mundo.
1: Molt bé. No sé si vols afegir alguna
3: cosa.
1: Bueno,
3: no, jo ara vaig a... Em tocarà anar a Madrid a negociar a veure a quines coses vaig al juny i a quines encara no he perdut l'avaluació. I res, també farem ara amb el cor del Teatre Real farem la següent òpera. I després vinc aquí al gener, bueno, febrer, vinc un altre cop amb Òpera Catalunya a fer Cançó d'Amor i de Guerra, que jo faré el Valdiri, tenor còmic de l'òpera.
1: Sí, en parlarem, i tant.
3: Exacte. O sigui que esperem que ens tornem a veure d'aquí uns mesos.
1: Que bé, doncs acabem recordant el més immediat, que és que demà i dimarts, dia 20, sereu a la Faràndula de Sabadell amb aquestes funcions de l'Elisir de More de l'Escola d'Òpera de Sabadell, després d'haver guanyat el concurs Mirna a la Cambra. Doncs gràcies per haver coincidit avui i que vagi molt i molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Catalunya Música. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026, el millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. Linka. A Catalunya Música. A l'assaig general, l'actualitat musical al dia. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Doncs és un quart i mig de set. Fins ara hem arribat amb aquest concurs Mirna a la Cambra i a continuació, com hem dit en el sumari, us presentem un altre concurs, el Concurs Internacional de Música de les Corts, que anuncia també una nova edició.

0: Del 16 al 21 de novembre se celebrarà a Barcelona una nova edició del Concurs Internacional de Música de les Corts, que com cada any s'adreça a joves intèrprets d'entre 18 i 35 anys que competeixen en dues categories, instrumental i de cant, i en tres fases. Es tracta, recordem-ho, d'una iniciativa nascuda l'any 2004 del Districte de les Corts de l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona i el Centre d'Estudis Musicals a Tempo. Sílvia Chocron assegura que el concurs té molt bona salut.
1: Vam celebrar els 20 anys, aquesta és la 22, i bueno, com sempre dic, no? És més fàcil començar que mantindre. I bueno, ja estem molt contents en aquest sentit, no? Tant el districte com les organitzacions que tirem endavant tot això, estem contents perquè encetem la 22 i és increïble.

0: El proper 26 d'octubre acaba el termini d'inscripció al concurs internacional de música de les Corts, que al llarg dels anys ha anat acumulant un palmarès de guanyadors que avui són destacats professionals. En formen part noms com la violinista Elena Satué, la flautista Elisabet Franch o els cantants Sara Blanc o Carles Pachón, alguns dels quals també han estat membres d'un jurat que enguany presenta nombroses novetats.
1: Hem incorporat el Mariano García, saxofonista, professor de l'SMUC, perquè com que sempre tenim molta audiència i participants de saxo, doncs hem pensat que era interessant incorporar-lo. També hem incorporat el José Mor, que és cellista de la UBC, perquè bueno, volíem tenir també alguna representació de l'OBC, crec que és important. I a nivell de cant també tenim moltes novetats. Tenim el Pol Avinyó, a la direcció artística del Gran Teatre del Liceu. Tenim a la Marta Mateu, que és professora de l'SMUC i del Liceu. Tenim el Marc Sala, que és, com saps, director artístic del Festival de Propòpera, però que a més va ser finalista del primer tim. Llavors, bueno, aquest any jo ja l'anava perseguint i aquest any doncs, ha pogut estar amb nosaltres i la veritat que ens fa molta il·lusió. S'incorpora també l'Ofèlia Sala, que està al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, i com a última incorporació, que ja d'unidor, en Jordi Torrents, que és director artístic de la Fundació Òpera Catalana.

0: Les dues fases eliminatòries del concurs internacional de música de les Corts se celebraran entre el 16 i el 19 de novembre. La segona, oberta al públic, tindrà lloc al Centre Cívic Can Déu. La final, tal com ha estat habitual els últims anys, serà a l'Auditori AXA, dissabte dia 21 a la tarda. Hi participaran 8 finalistes, 4 de cada categoria. Els concursants opten a guanyar 2 premis principals en cada categoria i moltes oportunitats de bregar-se en concerts. Però també en els guardons el concurs presenta novetats.
1: Una mica més de captació econòmica, el premi de, els 2 premis de guanyador, tant de cant com d'instrument i càmera, passen a 5.000 euros i finalista a 2.000 euros. Sí, que aquí hem augmentat. I després molts dels membres del jurat també col·laboren donant, diguéssim, premis. Per exemple, la Fundació Per Actual aquest any donarà un premi. Hi haurà també un premi de la Fundació Per de Catalunya amb un contracte a la seva temporada, amb un dels finalistes de Cannes. A Propopera també donarà un premi consistent en una beca, a l'Opera Estudio de Propopera de l'any següent. I, bueno, a poc a poc anem creixent.
0: Ben aviat, doncs, s'afegiran nous guanyadors al palmarès del concurs internacional de música de les Corts. Per a aquells músics que vulguin presentar-s'hi, però el temps s'esgota. El termini d'inscripció s'acabarà el 26 d'octubre.

0: L'actualitat ens acaba de situar al barri de les Corts de Barcelona i ara passem per altres llocs en aquest repàs d'informacions. Parlem, per exemple, de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, que enceta temporada aquest divendres.
1: El Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat acollirà el concert en què l'orquestra convidarà el solista Gerard Claret Violí i Lluís Claret Violoncel per oferir el doble concert l'Andorrà, compost pel director Salvador Brotons, pel 25è aniversari de la Constitució d'Andorra i de l'Orquestra Nacional Clàssica d'aquest país. El programa es completa amb fragments de compositors italians com Mascagni, Puccini i Respighi. El concert també s'oferirà diumenge al Teatre La Massa de Vilassar de Dalt.
0: També divendres, la Fundació Ferrer de Música estrena l'obra guanyadora de l'últim Premi Reina Sofia de Composició.
1: Serà a 2:15 de

0: Al vespre, al Teatre Monumental de Madrid, l'Orquestra Simfònica de Ràdio Televisió Espanyola, dirigida per Christoph Koenig, estrenarà l'obra Remanons, del compositor Luis Tabuenca, guanyador d'aquesta edició. Amb una dotació de 100.000 euros, el Premi Reina Sofia de Composició Musical és el de major quantia d'Europa en la seva categoria.
1: Més de 100 joves músics comparteixen escenari amb l'Orquestra Àrab de Barcelona.
0: Diumenge, l'Auditori de Girona acollirà l'espectacle Harmonia Mediterrània, un concert participatiu que reuneix l'Orquestra Àrab de Barcelona, l'Orquestra Jove de la Selva, l'Orquestra de l'Anicet de Figueres i alumnes de l'Escola El Gegant del Rec de Salt. És el resultat d'un seguit de tallers amb gairebé 200 alumnes impartits per Mohamed Suleiman, director de l'Orquestra Àrab de Barcelona. El concert, amb caràcter gratuït i programat per les 6 de la tarda, s'emmarca en el projecte Escenaris Compartidors, que abraça el Pla de Drets Culturals.
1: I Anna Brennes fa parada al recentment renovat Teatre Raval.
0: Dissabte, el Teatre Barceloní serà l'escenari d'una actuació de la cantant Anna Brennes, una de les veus més destacades del flamenc actual, i presentarà el disc Mientras Camino, un treball que s'havia presentat en esdeveniments com el Festival Flamencon. L'actuació començarà a les 8 del vespre.
1: I tot seguit, quan passa un minut i mig de 2:15, entrem en el món del fado.

0: El Festival Interfado ja escalfa motors des de terres lleidatanes per posar-se en marxa un any més aquest divendres. Aquesta serà la 15a edició d'aquest festival de petit format que manté l'essència i s'ha consolidat com un aparador de les noves propostes al voltant del Fado amb una mirada oberta, però també, tal com ens explica la directora artística de l'esdeveniment, Carolina Blàvia, com un pont cultural entre Portugal i Catalunya.
1: D'una banda, és evident que si la música que hem agafat com a leitmotiv, que és el Fado, doncs és un patrimoni cultural, ara ja universal, però un patrimoni cultural que neix a Portugal, doncs una de les branques ha de ser aquesta, no? A més, Portugal és un país veí amb el que tenim moltíssimes coses en comú i que, doncs, posar-nos de cara amb ells i compartir alguna cosa més amb ells, doncs és un fet que em sembla, doncs, interessant culturalment i bonic.
0: La nova edició es desplegarà des de divendres dia 15 fins al diumenge 25, organitzat per la Fundació Orfeó Lleidatà i amb la col·laboració especial del Consolat de Portugal. A més de Lleida, la Seu d'Urgell i l'Espluga Calba, el festival també arribarà a Sant Feliu de Llobregat i Cambrils, seguint la premissa de les edicions anteriors d'arribar al màxim de públic possible. Enguany, els dos grans protagonistes són el grup portuguès Presidencial, amb concerts els dies 16, 17 i 18, i els francesos Fado Libre, programats els dies 23, 24 i 25. Fem uns apunts sobre els primers. El grup Presidencial, la proposta que més s'acosta a les formes ortodoxes del Fado. Anna Margarida, Antonio Reis i Márcio Silva en són els tres components.
1: Possiblement, si heu anat a Lisboa, si heu anat a Portugal, a Porto, i heu anat amb algun concert de Fado, amb algun sopar d'aquests que hi ha tan populars de Fado, doncs descobriríeu aquesta formació musical, que és la viola de Fado, que és com una guitarra espanyola, la guitarra de Fado, que és aquesta guitarra de 12 cordes que es toca amb una espècie de pues i això, i després la veu.

0: Com apuntàvem, Fado Libre és l'altra protagonista del Festival Interfado d'enguany. Carolina Blàvia també ens fa uns apunts sobre aquest grup francès integrat pel guitarrista Rafael Charrier i la cantant Anabel Dos Santos Rosa, de pares portuguesos.
1: Aquest duet no només faran fado tradicional, sinó que també porten altres lusofonies, música de Brasil, altres tipus de música que són cosines germanes també, no?, del fado, i que acabaran doncs de completar el seu repertori.
0: Aquesta cultura lusòfona que va més enllà de terres portugueses ja fa temps, per tant, que es reprodueix al Festival Lleidatà.
1: Portugal, a més, té una gran població arreu del món, hi ha una diàspora molt gran, per tant, vol dir que hi ha moltes persones de pares, amavis, d'origen portuguès, i que en un moment determinat, aprofitant tot el nou bagatge, però es plantegen bé, que hi ha una arrel també, no?, que és portuguesa, que arrela amb la música que escoltaven els seus pares o els seus avis, i ho recuperen no només amb músics portuguesos, perquè si has nascut a França o has nascut a Alemanya o has nascut, doncs els músics que t'acompanyen a vegades doncs segurament seran nascuts en aquell país. I això en genera doncs, un nou moment pel fado, no?, un nou moment de barreja o mira, si ets molt ortodox i no li vols dir fado, doncs no li diguis fado, no? Però és doncs com una evolució d'aquesta trobada cultural, no?
0: Com en edicions anteriors, el Festival Interfado també se centra enguany en la gastronomia i per això s'inclou al programa dos concerts a l'Espai Orfeó de Lleida els dies 16 i 23, que es completen amb sopars temàtics basats en receptes tradicionals portugueses. També es repeteix l'experiència a l'Espai Sunca de Lleida, on el dimecres 21 s'oferirà un taller de cuina. I és que les activitats més enllà de la música, també la dansa o les exposicions, conformen la tercera pota amb què el festival ha aconseguit un equilibri per acabar de consolidar-se. Carolina Blàvia en fa un balanç i aporta aquesta reflexió sobre l'evolució del fado a nivell global.
1: Des que jo em vaig interessar, ara farà el festival Porto 15, jo em porto 20 una mica, no?, darrere d'aquest estil i descobrint-lo i tal, penso que ha passat per un procés de maduració molt important, no? Per una part, doncs, quan es va reconèixer com a bé cultural de la humanitat, doncs va ser un moment molt important. Va haver un moment en què, no sé si per a bé o per a mal, però tot sovint el món cultural va per modes, no? Vam tenir una moda que el folk es va fer, doncs hi havia moltes coses de folk, hi ha molts grups, després va passar amb les músiques del món, i el fado crec que va ser intel·ligent d'aprofitar aquesta onada de les músiques del món per presentar-se al món renovat, no? Amb noves veus, amb noves maneres d'interpretar, poemes renovats. Es percep, no?, que hi ha hagut com una consolidació del fado com aquell com actual, no?
0: L'Interfado serà, doncs, un cop més aparador de la diversitat d'un gènere amb moltes veus que no ha perdut la seva essència. Un festival internacional que torna, recordem, del 16 al 25 d'octubre.

Doncs em fa dur, hem arribat fins ara, que són 6:45 i encarem ja la recta final del programa, perquè tenim amb nosaltres, com hem anunciat en el sumari, en Domènec Buigues, que ve a presentar-nos l'últim disc de l'orquestra Fire Luce. Fem una petita pausa i el saludem de seguida.

A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Doncs aquest és el so singular de l'orquestra Fireluce. Avui en tornem a parlar amb Domènec Buïgas, l'acabem de presentar. Domènec, gràcies per acompanyar-nos.
1: No, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: D'alguna manera fas de portaveu d'aquest grup, que sou molts.
1: Sí.
0: Ara em deies, som 12, tot sí. I que en escena
1: en
0: som
1: 9.
0: No? En directe 9. De fet, ets aquí perquè teniu un nou disc.
1: Exacte.
0: I ara estàvem repassant quan va ser l'últim cop que veníeu. Va ser el 22,
1: sí,
0: quan però acabàveu de fer 20 anys, em sembla.
1: Sí, just.
0: Per tant, aviat en fareu 25.
1: Sí, sí, l'any que ve, el 2027, serà.
0: I sempre, vaja, sempre és motiu de celebració i de l'enhorabona per mantenir-vos tant de temps amb aquest projecte tan singular, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, de fet, nosaltres mateixos estem flipant que encara això tingui corda per anar fent i, no, estem bé i ens agrada i ja som com una família. De fet, tots portem més anys amb l'orquestra, que més de mitja vida a l'orquestra, que no pas sense l'orquestra Fireluce.
0: Ara teniu uns quants concerts agendats. Un és aquest diumenge a Lleida.
1: Sí.
0: Ara parlàvem de Terres Lleidatanes. Doncs mira, hi tornem a parar. Presentant aquest nou disc que es diu Pareidolies.
1: Pareidolies, sí.
0: I aquí t'hem de preguntar d'on surt el títol i en què us baseu i en què us inspireu aquí.
1: Mira, el títol, una pareidolia, és un efecte psicològic on veiem formes, els núvols, no? Cares o llocs. I nosaltres hem vist música on aparentment no n'hi ha. I per arribar aquí, en aquest estat pareidòlic, ens hem inspirat en un col·lectiu d'escriptors francesos que es diuen Oulipo, on es posaven traves i restriccions per crear les seves peces literàries. Doncs nosaltres ens hem posat traves i restriccions per crear les nostres peces musicals.
0: Però aquestes traves o restriccions, en què consisteix? En dir, només puc utilitzar aquest tipus de so?
1: No, no, és més traves i restriccions a l'hora de composar. Per exemple, hem agafat el joc del paraulògic i hem posat les notes amb nomenclatura anglesa, que són les lletres A, B, C, D, E, F, G. La lletra del mig determina la tonalitat de la cançó. I a partir d'aquí hem escrit una frase, i quan escrius la frase et trobes que totes les lletres són notes. Hi ha un instrument captiu que toca aquesta frase, i a partir d'aquí construïm la cançó. Per exemple, la primera del disc és Fes, ves, fes, fes, que és la melòdica que va tocant aquesta frase.
0: Per tant, és compondre una mica com un joc, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, jugar. O la peça que hem posat al primer, que és el quadre de la Paquita. El quadre és d'una pintora de la Cellera, que es diu Paquita Masgrau, bueno, que es deia, es va morir, que era la iaia del bateria. I va pintar un quadre molt llarg, que fa quasi 4 metres, que és tot el pla del Pastoral. I vam dibuixar un pentagrama sobre el quadre, i un detall en les muntanyes és la melodia de la cançó que escoltem. I la gràcia és que està tocada anant i tornant. O sigui, que està tocada endavant i endarrere.
0: Abans de seguir amb més peces i més inspiracions, diguéssim, per qui no us conegui, perquè teniu una trajectòria llarga, però pot ser que
1: segur.
0: Us conegui, tot i que teniu aquesta proposta tan especial, vosaltres feu servir, per exemple, instruments de joguina.
1: Instruments de joguina, instruments normals i instruments de, bueno, normals. Podríem dir el violí, la flauta travessera, la guitarra, no? Més
0: convencionals.
1: I després instruments també d'arreu del món, sobretot de l'òpera xinesa, el taruan, bueno, l'arpa, que es toca una arpa que fan servir el hunzeng, que es diu.
0: Per tant, són sons que es van sumant, no? Suposo.
1: Sí, sí, sí, sí. Tenim tota una col·lecció d'instruments. No, ara fa temps que no els comptem, però jo crec que en vam tenir més de 200 instruments allà guardats al local d'assaig, que molts ja estan allà, que no hi pensem, però, bueno, perquè sempre agafes els instruments que tens més a mà, no? Però sí, sí.
0: En aquest Pareidolies també hi ha, per exemple, peces inspirades en un moviment d'escacs,
1: sí,
0: per exemple. D'aquí aquests títols tan difícils, no? B1, CAE, 652, en un quadre, com deies.
1: Sí, sí, sí. En el cas de la partida d'escacs, Clar, vam agafar un taulell d'escacs i està la nomenclatura del taulell d'escacs és A, B, C, D, F, G, H i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir d'aquí les lletres determinen la tonalitat de la cançó. Aquí hem agafat la nomenclatura germànica perquè inclou la lletra H com a si i la lletra B com a si bemoll. Per tant, i després l'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és la nota dintre d'aquesta tonalitat. I cada peça dels escacs és un instrument diferent. I hem musicat o hem fet la sinfonia dels moviments de la partida d'escacs, que la nomenclatura, per exemple, és E2 a E4. Mm-hmm. Per tant, aquí ja estàs tocant un fa sostingut amb un la, no? I a partir d'aquí vas construint la sinfonia.
0: Uh-huh. Fins i tot hi ha aquesta sinfonia de la immortal de Kasparov, sí, versus Topalov, no? És, és això, eh?
1: Sí.
0: Ara ens comentaves a micro tancat, sempre veniu amb sorpreses, diguéssim, que esteu preparant una cara B d'aquest, sí, d'aquest disc?
1: Sí, de fet, vam estar gravant la setmana passada i ara l'estem mesclant. Serà un disc més petit, que ja en diem per idolies de butxaca, vale? On hi haurà diferents jocs i com a instrumentalització serà més simple, amb un sol instrument o dos instruments per cançó. I són cançons molt curtes.

0: És un tast més en primer pla d'aquest Pareidolies, aquest nou disc de l'orquestra Fireluce, que avui estem comentant amb Domènec Buïgas, un dels seus components. Explica'ns això de que sou 12, però a l'escenari sou 9.
1: Perquè, bueno, som un col·lectiu, ja ens definim com un col·lectiu de... Clar. No? I tothom té la seva vida, tothom treballa, i hi ha moments que et pots involucrar més en el grup i moments que no et pots involucrar tant. Però això no vol dir que et quedis fora del grup. Simplement la teva involucració en aquest moment no pot ser tan intensa com ho és respecte als altres. Però això no volem fer fora ningú del grup. Som 12, som una família, portem 25 anys quasi bé i per això és la nostra manera de funcionar.
0: Mm-hmm. Ara estava recordant que l'altra vegada que veu venir, l'última vegada, el 22, explicàveu que, de fet, el grup va néixer per fer
1: un sol concert
0: i d'allà fins avui, no?
1: Totalment. Sí. Vam crear el grup perquè a la Cellera, per vols de Nadal, a aquella època es feia un concert de Nadal i vam voler crear aquest grup per tocar i aquell dia i prou. Però, bueno, la cosa es va començar a animar i fins ara.
0: Mm-hmm. Això vol dir que si us havíeu creat per només un concert i heu arribat fins ara, és perquè veu agradar, no?, ja des d'un bon començament.
1: Sí, o perquè nosaltres mateixos ens vam sorprendre de la proposta, no? Que no ens ho creiem, allò. Va ser en David Sarsenedes. Fem un grup amb instruments de joguina, allò. Bueno, provem-ho, però no hi acabàvem de confiar massa i al final, doncs sí, vam veure que ens agradava i que funcionava.
0: I cap al públic funciona, no?
1: Sí.
0: Ara que porteu quasi 25 anys, la gent se segueix sorprenent? Home, o quin tipus de perfil de públic?
1: És una proposta que s'allunya de tot el convencional, de tot el pop i de tot el rock, no? De masses. No tenim un públic massiu. Però sí que és un públic molt fidel, no? Que també sap el que ens ve a veure. I qui no sap que ens ve a veure, li pot agradar o no. Però, bueno, també és una proposta que costa d'entrar, no entra fàcil. Música.

0: realment.
1: Ho deia perquè m'imagino que, per exemple, els nens, les criatures, segurament els hi desperta molt la curiositat, no?, de veure instruments de joguina, artilugis diversos...
0: Sí, de fet, molt de temps ens havien considerat com un grup de música infantil i nosaltres dèiem, ostres, no ens hi sentim del tot representats en aquest àmbit, no?, de la música infantil o familiar. Sí que és per tots els públics, perquè sí, no és música dura ni... I per la mainada, doncs els hi és fàcil entrar i visualment és un grup que visualment funciona. Uh-huh. Per tot el que hi ha, tots els artilugis que hi ha sobre l'escenari.
1: Uh-huh. Com a inspiració artística o, vaja, per crear, diríeu que el surrealisme en general us interessa?
0: Sí.
1: Diria que sí, no?
0: Sí. Sí, sí, de fet, Tom Waits ens agrada bastant a tots, Ennio Morricone... d'aquí a Catalunya, clar, vam compartir molt una època amb en Pau Riba,
1: no?
0: Tota la moguda amb en Pau Riba, després també hi ha l'Adrià Puntí, que també musicalment també ens agrada. Sí, podríem dir que sí, que estem dintre del surrealisme, però sí.
1: Cada vegada no sembla fàcil, perquè ara parlaves d'una referència com Morricone, que és... És una cosa complexa, no?
0: Sí.
1: Però al final es poden fer moltes, tu mateix ho has dit, es poden fer moltes més coses.
0: Però, clar, en Morricone tenia una vessant molt experimental, també, no? I ens reflexem més en aquesta vessant més experimental de Morricone que no pas la vessant de crear bandes sonores, hi ha una gran instrumentalització, però, hòstia, la vessant d'experimental d'en Morricone és molt interessant.
1: De la mateixa manera que veu, diguéssim, interactuar amb Pau Riba, fins i tot un cop ja ens havia deixat, no sé amb quins altres músics o artistes creieu que us falta encara per col·laborar-hi o que us agradaria, eh? Sí.
0: Ara hem fet una col·laboració amb un escriptor, amb nord-català, amb en Joan Lluís Lluís, perquè també a través d'això de l'Oulipo, ell va fer un llibre que es deia Xocolata desfeta, que és una traducció dels exercicis d'estil d'en Raymond Queneau, no? Que d'un sol text l'escrius de 100 maneres diferents o més, i a partir d'aquí ens hi hem posat en contacte, ens han caigut bé, i ara ell ens va fer l'encàrrec de musicar una lletra que havia fet per als 50 anys de la Bressola, de les Escoles Bressoles de la Catalunya Nord, i és una cançó que es va publicar just abans del disc, també, el juny. I ara ell també té ganes de provar coses noves i, bueno, ara estem en aquesta fase, a veure com evoluciona tot plegat.
1: Per tant, esteu com molt oberts, bé, és evident, a projectes, això que es diu ara, no?, pluridisciplinars, no?
0: Sí,
1: perquè també hi ha molta teatralitat, no?, en la vostra proposta.
0: Sí. I, de fet, els nostres principis havien col·laborat molt amb companyies de dansa, fent bandes sonores. Havia la companyia de dansa vertical d'Ambulants. Després nosaltres en els directes incluíem dos ballarins, també. Sí, molt oberts a treballar amb diferents disciplines.
1: Ara comentàvem que teniu concerts agendats, em penso que és a banda de Lleida, diumenge.
0: Aquest diumenge al Cafè del Teatre.
1: Al Cafè del Teatre, no?
0: A les 7 del vespre. I
1: després em comentaves a la Bisbal.
0: A la Bisbal d'Empordà, el 7 de novembre. El 8 de novembre, el Festival Most, que es fa a Vilafranca.
1: A Vilafranca, del Penedès.
0: Que aquí també estem amb una artista que fa videoprojeccions i li musiquem les imatges. Seran les cançons del disc, però amb projeccions. Igual que el Festival Terrer, que estem el dia 28 de...
1: És veritat, el Terrer Priorat, no?
0: Sí, el 28 de novembre, a Falset, també estarà amb aquestes projeccions. I després, l'11 de desembre, estem al Festival Neu, a Girona, a la Sala de la Planeta.
1: I després en vindran més, suposo, eh?
0: Sí, de cares al 2027, això continuarà girant.
1: Ara m'estava intentant imaginar quan viatgeu per fer els bolos, bé, tu, sempre és... vaja, tothom va amb els seus instruments, evidentment, però és que en el vostre cas és que porteu moltes coses, no?
0: No, fa gràcia. Tenim moltes fotos de la furgoneta carregada, que al final queda tot allà amunt xegat i, hòstia, fa gràcia veure-la.

0: ja és... Clar, hi ha la furgoneta de càrrega i després anem tots amb l'altra furgoneta, tots junts.
1: Perquè ens imaginem també el vostre dia a dia. Bé, cadascú deu tenir també les seves feines a part. Sí.

0: Sí.
1: O no sé si és difícil posar-se d'acord, o és a partir d'algú que posa una idea sobre la taula?
0: Bueno, ara, en aquest disc, l'últim, el Paridolies, clar, ja ens venien les cançons amb les restriccions, i a partir d'aquí havíem de... que és una nova forma de crear que també ens hem, al final ens hem sentit còmodes, no? Perquè a partir d'una restricció arribes a un punt que no hi arribaries. I a l'hora de crear la música, totalment llibertat, tothom el que sent, no? I després ja vas posant les coses de lloc.
1: Mm-hmm. Ara no sé quants discos ja teniu...
0: És el desè, aquest.
1: El desè, eh?
0: Sí.
1: 10 discos. Teniu la sensació de que el vostre... llenguatge o manera de fer ha evolucionat d'alguna manera, si es pot explicar així?
0: Jo crec que la manera de composar sí que ha evolucionat, perquè al principi eren cançons poder més petites, més senzilles, però amb la sonoritat ja dels instruments de joguina, i amb el llarg del temps sí que evoluciona la manera de composar i la manera d'instrumentalitzar els... Com que anem incorporant instruments, no? També la sonoritat es manté la identitat, però canvia la sonoritat.
1: Mm-hmm. I en tot cas, sempre el més, potser anava a dir més no interessant, però és posar-ho dalt d'un escenari, no? A banda d'enregistrar un disc, no?
0: Sí. I més ara, per aquests concerts, hem preparat el directe sota la direcció d'en Carles Pedregosa. I hem incorporat tècnic de llums i hem canviat la manera de... la posició sobre l'escenari com ens posàvem, també hem canviat, també per canviar una miqueta tot plegat i també refrescar-ho, no? L'energia també està bé.
1: Doncs recordem que per veure com funcioneu dalt d'un escenari hi ha en ocasions ara a Lleida, més endavant la Bisbal, Vilafranca, Falset, Girona, i després segur que seguiu. Doncs Domènec Boigues, moltes gràcies per haver-nos visitat
0: a
1: i presentar-nos aquest nou disc, i endavant amb la feina.
0: Merci.

0: Assaig general.
1: I ens queda un minut, com sempre, per avançar a continguts del programa de demà. Com que és dijous, hi haurà secció de dansa i Judit Jordana demà entrevistarà el coreògraf Lluís Calduc.
2: També rebrem el quartet liderat per Saúl Andreu, un trompetista vallesà que és a punt de tornar a trepitjar la nova Jascaba de Terrassa, aquest cop amb un projecte propi.
1: Doncs la cita és a les 6, com sempre, de demà dijous aquí a Catalunya Música. Ens hi trobareu l'equip del programa que ara s'acomiada, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Fins demà.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical...

0: Comença el Gran Tour. Un viatge particular. Molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: Aquesta tarda arrenquem el nostre particular tour, marxant als Estats Units l'any 1961. És quan es va llançar aquest tema.

l'havia escrit Willie Nelson i acabaria convertint-se en el gran èxit i la cançó insígnia de la cantant també nord-americana Patsy Cline. La cançó comença dient: "Boig, estic boig per sentir-me tan sol." Doncs això s'ha acabat, estimats i estimades, perquè almenys durant aquesta hora, durant aquest viatge, voldria que us sentíssiu acompanyats. Acompanyats de bona música, de bons compositors i compositores, de bons intèrprets i de bones històries. Què us sembla? M'acompanyeu? Doncs comença el Gran Tour. Benvinguts.

I el segon trajecte, Enric Granados. Sí, aquest és el duetto andante con molta espressione d'aquest bellíssim trio Opus 50 per a violí, violoncel i piano que el compositor lleidatà va escriure quan tenia 27 anys. I és una obra molt romàntica, apassionada, lírica, i no és només una obra amb melodia bonica, sinó que també té una expressivitat molt pròpia del romanticisme europeu. En aquell moment, el compositor estava consolidant la seva carrera com a compositor i pianista, i l'obra s'emmarcaria dins el que és el romanticisme tardà, amb un caràcter neoromàntic que també va saber expressar el compositor. L'interpreta el trio Gerard.

Doncs era música d'Andy Granados. Era el dueto Andante con molta expressione d'aquest bellíssim trio Opus 50 per a violí, violoncel i piano i que sentíem en la versió del trio Gerard, Albert Nieto, Víctor Parra i François Monciero. Aquesta música és d'Antonio Vivaldi i ens porta ara a una sinagoga de Sèrbia. És quan va ser enregistrada aquesta versió del concert per a llaüt en re major, el número de catàleg 93 del compositor venecià. Va tenir lloc l'any 2017 i els intèrprets van ser Darko Karajic amb els de New, Trinity...

Era música d'Antonio Vivaldi, era el seu concert per a llaüt en re major, número de catàleg 93, i que han sentit a la versió de Darko Darajic, acompanyat dels New Trinity Barrock.

I aquesta música ara ens porta al 1878. El compositor txec Antonín Dvořák tenia 37 anys quan va escriure aquesta rapsòdia eslava. Es tracta d'una de les tres peces que conformen un conjunt del mateix gènere que el compositor va escriure encoratjat per l'èxit dels seus duets de Moràvia. Va intentar introduir un to folclòric característic a la seva música, com havia fet amb la primera sèrie de les danses eslaves, i el resultat va ser aquest.

Doncs estàvem sentint música d'Antonín Dvořák. Era la seva rapsòdia eslava número 2, escrita en la tonalitat de sol menor, i que interpretava l'Orquestra Filarmònica Txeca sota la direcció de Tomáš Netopil.

I en un moment de la pel·lícula, Alfredo li diu a Totó: no tornis, no pensis en nosaltres. No miris enrere, no et deixis enganyar per la nostàlgia. Oblida'ns a tots. La pel·lícula és Cinema Paradiso, de l'any 1988, dirigida per Giuseppe Tornatore. I la música la va escriure el gran compositor italià Ennio Morricone.

I aquesta música que estem sentint de fons és de Ludwig van Beethoven, és veritat. Però ens porta avui a un personatge molt poc conegut de la història de la música, que es deia Johann Nepomuk Mertzer. Ell va ser inventor, enginyer i empresari i va destacar per la creació d'instruments musicals automàtics i altres mecanismes sorprenents. Bé, parlem d'ell i la relació que va estar marcada per la col·laboració, els intents comercials i els conflictes que també va tenir i que va contribuir també a la difusió d'algunes de les obres de Ludwig van Beethoven. Bé, d'entrada dir que parlar d'aquest personatge és interessant perquè probablement és un dels aspectes menys coneguts de la vida de Ludwig van Beethoven, que és un dels compositors més coneguts de la història de la música occidental. I això és per parlar de la relació que va mantenir amb aquest personatge que avui hem trobat aquí a l'Illa dels Oblidats. Johann Nepomuk Mertzer. Mireu, us dic com s'escriu aquest cognom. Mallzel, per si algú li interessa buscar-lo. Bé, anem a veure qui és. Ell havia nascut l'any 1772 a Alemanya, a Ratisbona. Era fill d'un fabricant d'orgues i de ben jove doncs, ja va estar relacionat amb la música i la mecànica. Era jovenet quan es va traslladar a viure a Viena i ella començaria a treballar en el manteniment d'instruments musicals i és quan començaria també a crear les seves pròpies màquines. Un dels primers grans èxits que aconseguiria va ser amb l'orquestrion, que era un instrument automàtic capaç de reproduir música sense necessitar que una persona toqués cap instrument. Com? Doncs funcionava mitjançant un mecanisme de rellotgeria, cilindres i discos, amb marques que indicaven les notes que s'havien de reproduir. I aquests aparells combinaven sons de vent, corda, percussió, i a més van ser molt populars entre les classes benestants de l'època. Va ser l'any 1804, quan aleshores tenia 32 anys, quan Mertzer va crear el panharmònic, una màquina musical molt més avançada que els orquestrions anteriors i que era un invent que podia reproduir automàticament la música d'una banda militar formada per més de 40 instruments diferents. Clar, la seva aparença imponent, la seva capacitat per imitar una agrupació musical real van convertir aquest instrument, aquesta màquina, en tot un espectacle extraordinari per al públic de principis del segle XIX. Tant va ser així que l'any 1808 Johann Nepomuk Mertzer era nomenat mecànic de la cort imperial de Viena. I clar, gràcies a la seva reputació, va aconseguir establir relacions amb personalitats importants, entre elles Ludwig van Beethoven. Una relació que va donar lloc a una col·laboració destacada relacionada amb aquest instrument, el panharmònic. I també amb una de les seves principals línies de productes, podríem dir-ho així, com van ser les trompetes d'oïda, que Beethoven va provar amb avidesa i desesperació. Sí, l'inventor havia persuadit el compositor amb un préstec molt necessari perquè escrivís una peça per al seu panharmònic i seria celebrar la victòria de Wellington. Clar, l'inventor necessitava donar a conèixer el seu invent i necessitava una composició que demostrés les seves possibilitats. Per això va convèncer a Beethoven. I finalment, doncs clar, ell va escriure aquesta victòria de les tropes britàniques, espanyoles i portugueses contra les forces napoleòniques a la Batalla de Vitòria, això l'any 1813. I l'obra, doncs clar, ja ho estem sentint, imitava els sons d'una batalla. Incluïa els canons, els trets. En aquell moment hem de pensar que estem a principis del segle XIX. Era la millor manera per reproduir tots aquests sons. Estava pensada per aprofitar els recursos del panharmònic. Beethoven no la va considerar una de les seves obres, una de les seves composicions més profundes, però sí que va obtenir un gran èxit popular. I per promocionar la peça i recaptar diners va fer una gira per Londres. Beethoven i ell, l'inventor, van organitzar diversos concerts a Viena i en aquestes actuacions també es va interpretar amb una orquestra real, que és com ho estem sentint nosaltres ara. Bé, malgrat l'èxit inicial, la relació entre Beethoven i Mertzer les va deteriorar a causa de desacords econòmics i comercials i Beethoven el va acusar, a l'inventor, d'incomplir els acords, d'utilitzar una versió incorrecta de la seva música i de no respectar els drets sobre la composició.
Va arribar a tribunals, imagineu-vos, encara que Beethoven finalment va retirar la demanda. Després de la ruptura, Metzel es va traslladar a viure a París i allà desenvoluparia una versió millorada del metrònom, un aparell que servia per marcar o que serveix per marcar el tempo de la música mitjançant senyals regulars. Tot i que el concepte ja existia, ell va contribuir a popularitzar aquest instrument a tota Europa. És que era, de més, també se sabia vendre. Era un gran inventor, però també se sabia vendre. Més endavant, Metzel va continuar dedicant-se als espectacles i va viatjar a Amèrica per presentar les seves atraccions. Va morir allà, en aquell continent, l'any 1838. Tenia 60 anys i va morir per circumstàncies que encara no estan clares. Va morir a Veneçuela. És clar, ell ja us deia que havia estat, a part d'inventor, una persona amb una gran capacitat comercial, capaç de sorprendre el públic amb màquines musicals, autòmates, fins al punt que Beethoven s'impliqués en alguna de les seves composicions. Perquè, clar, aquesta relació exemplifica molt bé la influència que pot arribar a tenir la innovació tecnològica i les idees empresarials en el món de l'art i, en aquest cas, en el món de

Doncs estàvem sentint la Victòria de Wellington en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la batuta de Herbert von Karajan. I avui, com a souvenir, el turc. Sí, té a veure, i tant que té a veure, la parada d'avui. Perquè, mireu, us explicava que Johann Nepomuk Metze va inventar molts artilugis relacionats amb el món de la música, però també en va inventar d'altres. I un d'ells va ser un que s'anomenava el turc. Era un autòmat que semblava capaç de jugar als escacs, i es deia així, el turc. De fet, aquest turc no era seu. L'havia inventat, un inventor hongarès el va presentar l'any 1770, es deia Wolfgang von Kempelen. I quan va morir, va passar a les seves mans. I durant un temps li va treure un bon benefici, diverses gires, fins que el va tornar a vendre. En realitat era un autòmat que semblava capaç de jugar als escacs, però amagava una persona en el seu interior, que movia les peces. Semblava que no, eh? Però tenia un truc. Hi havia una persona que movia realment les peces d'escacs. I això enganyava el públic. Quan s'obrien les portes del moble, es veien engranatges que feien pensar que la màquina funcionava tota sola. Però hi havia una persona amagada dins, un jugador d'escacs que controlava els moviments de la figura mitjançant un mecanisme ocult. I direu, i per què es deia el turc? Doncs perquè el turc era la persona que representava aquest autòmat que anava vestida com un home turc, amb turban al cap i roba d'estil otomà. En aquella època, l'aparença exòtica cridava molt l'atenció del públic europeu i feia que l'invent semblés encara més misteriós. Per tant, el nom provenia de l'aspecte de la figura, no del seu funcionament. És que la moda turca estava molt estesa a Europa al segle XVIII. La cultura otomana despertava curiositat i inspirava fins i tot la moda, les arts i la música. Perquè, de fons, què estem escoltant? Doncs música de Wolfgang Amadeus Mozart, la seva famosa peça La Turca, coneguda també com La Marxa Turca, que és el tercer moviment de la sonata per a piano número 11 de Wolfgang Amadeus Mozart. I clar, tot i que no apareixen necessàriament instruments turcs reals, el ritme i el caràcter de la peça recorden aquella música. Sí, com sigui, qui interpreta aquesta peça és Alexandra Taró. I aquí ho deixem, estimats i estimades, amb una història més de la història, a la turca o a la que sigui, però sempre fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Si voleu, ens retrobem demà. Adéu-siau.

0: Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui. La sardana, el fandango, la jota, el zorzico... La música popular dins de les grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom, i què tal? Nosaltres a punt de marxa. Punt de marxa global, mesurada i serena, i amb molta ambrosia. Avui hi haurà, prepareu-vos, que baixarà la tapa, eh? I el Capità Israel us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta de textura tendra, suau, sucosa, amb una capa lleugerament daurada, de fet no gaire cruixent, més aviat tubeta, cremosa i, això sí, reconfortant. Vaja, com unes mandonguilles sueques. Què me'n dieu de les mandonguilles sueques? Qui és que no les ha vista quan han estat en aquesta gran superfície, allà que sembla que t'estan dient alguna cosa? Sortirem d'una taverna del segle XIX i d'allà saltarem fins a Limerick, a Irlanda, i cap a Belfast, Irlanda del Nord, Glasgow, Escòcia, Lammhult, Suècia, Würzburg, a Baviera, Atenes, Grècia, Xipre i, final, a Raimat, Lleida. I la cirereta, doncs, em passa la vida de pata negra, la tria la periodista Àngels Brunsoms, que acaba de rebre el Premi Mosca de la Informació, que torna

0: El Col·legi de Periodistes de Catalunya en delegació a Girona, en reconeixement a la trajectòria professional, l'Àngels va ser una de les primeres veus femenines de Catalunya Ràdio. Què, fem-ho?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: Digueu-m'ho sincerament, hi ha hagut algun moment del dia en què heu notat que se us havia enganxat una melodia? Quina era? A la tecla aquesta. Qui són? No sé qui són. Qui? Digu.
2: Sutherland.
0: Sutherland són. A veure, tornem, m'agrada aquesta música. Sí, clar, ens ha agradat molt que ens enviessis aquest rum-rum, eh? Feu-nos arribar la peça enganxosa que porteu a sobre fa dies en el 607-470-305. La música ja la posarem nosaltres, eh? O sigui que aquí estan seus només el vostre musita. I així de simple. Quin telèfon has dit? El 607-470-305. I en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música. El comandament tècnic, Pol Regàs.
3: Bon vespre i bon viatge.
0: I copilotant, Anna Hernández. Anna, benvinguda.
2: Hola, què tal?
0: Són Sutherland?
2: Sutherland. Què vol dir, Sutherland? No ho sé, però és un grup que està molt de moda ara.
0: Em fa pensar en Sidral, però no té res a veure.
2: En Sidral o Sidra. No, estan molt de moda últimament. Han fet una cançó que ho ha petat molt i a partir d'aquí, doncs, allò és una mena de bola de neu.
0: I aquesta com es diu, exactament?
2: Ostres, ara m'enganxes. No me'n recordo pas gens.
0: No passa res. Bé, què és el que podem destacar?
2: Destaquem del programa d'ahir, que va ser un programa molt participat, tot i que hi havia Champions i Barça, que a vegades costen els dies de futbol, doncs molt participat, amb moltes veus noves, una segona misteriosa que es va resistir moltíssim, però que ens va permetre això, sentir oients nous. I va haver una dosi, el 50% d'oda a la música i l'altre 50%, Xavier, fer-te la pilota.
4: Que escoltin molta música, que la música alegra molt la vida. I ajuda molt a viure.
5: I animar a tothom que estigui pensant fer música, doncs que s'animi i comenci un instrument, que no ho deixi per la jubilació.
6: Es que usted es universal, no solamente es del Terruño. Usted puede ir por el mundo entero.
7: M'agrada moltíssim aquest programa, que és una gran ocasió per escoltar música de diferents tipus, i no sé com tu fas, però tots són temes bonics.
0: Que bé, m'alegro molt. Avui he notat una emulsió cap en l'aire al meu cos, eh? Sí, hi ha hagut una petita levitació. Molt. Doncs m'agrada tot això.
2: Sí, i a més, encara lligat amb el tema de les cartes del programa de divendres, seguim rebent missatges d'oients. Per exemple, ahir el Josep Maria de Mata de Pera, que ens passava una foto d'una carta de l'any 70.
0: Imagina't.
2: Una carta d'amor, però amor apassionat, preciosa.
0: Molt. Doncs has dit que es diu el tema... L'última es diu.
2: L'última de Sutherland.
0: D'acord. Això és...
8: El ressò d'ahir. Anna Hernández.
0: I aquest que ve és el primer misteri d'avui. Què? Què? Us ha vingut? Si algú sap de quina música es tracta, tornem-hi una mica. Aquesta guitarra, que bé, eh? 930-48-53-21, 607-470-305 o el fixa't com sona@catmusica.cat.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Sí, mira, ara mateix som en una taverna a finals del segle XIX. Potser en un poble de pescadors de la Costa Brava. La porta de fusta s'obre i de cop ens arriba una barreja d'olors de vi, de fusta, vella, fum i mar. Són taules gastades, gots que piquen, cadires que s'arrosseguen per terra. Al fons, uns homes parlen de la feina, del temps, de la pesca. Algú riu. El taverner omple un got i enmig de la conversa algú comença a taralejar una melodia. Un altre la reconeix. S'hi afegeix, després un tercer. Les veus encara són tímides, però la cançó ja comença a prendre forma. Ningú ha repartit partitures, ningú ha anunciat cap concert, simplement algú ha començat a cantar i els altres l'han seguit. En aquesta taverna la música no ve d'una ràdio ni d'una altaveu. La música eren ells, quan cantar era com una manera de viure. Quan el meu avi cantava molt més que jo... Fixa't com sóc.

0: Que ben resolta està aquesta versió del meu avi amb el grup Porvó, ribet de trompeta, elegància i distingit en l'àlbum Clàssics. El meu avi, molt més que una havanera. Quan comença a sonar, costa molt no afegir-s'hi, gairebé sense adonar-nos-en. I acabar, doncs, això, cantant doncs, tots junts, com per exemple ha passat en tantes cantades d'havaneres, no? Com aquesta, per exemple, de Calella de Palafrugell. El cas és que antigament les persones, i aquí és on volem anar, cantaven molt més en la vida quotidiana que no pas avui. Es cantava per fer dormir les criatures. Les cançons de bressol formen part d'una tradició també molt antiga, transmesa de generació en generació. Antigament, cantar era una activitat inseparable de la vida quotidiana. Se n'aprenia cantant i el cant servia per compartir espais i valor i transmetre coneixements, novetats de la vida social. Es cantava mentre es treballava.
1: Han baixat tres segadors d'aquí dalt de la muntanya, n'han baixat a baix el pla.
0: Segurament molts dels nostres oients recordeu quan cantar era gairebé una manera de viure. Les cançons ajudaven a marcar el ritme, a coordinar esforços i fer més suportable la feina. Les cançons transmetien històries al camp, a la sega, durant les feines domèstiques, a bord dels vaixells o en els oficis artesanals. Aquests àudios que hem pogut escoltar els podríeu trobar, si us ve de gust i us ho recomanem, al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, que té la missió de protegir i donar a conèixer el patrimoni. I ens agrada saludar a Gerard Cruzet, que n'és el director.

0: Director Gerard, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, moltes gràcies, bona nit.
0: Els nostres avis cantaven més que nosaltres, eh, que sí?
1: Oh, i tant que sí. I crec que ells, bueno, s'esforçaven també per traspassar-ho a les altres generacions, cosa que potser a vegades nosaltres no acabem de fer.
0: Avui, Gerard, si veiem una persona que va pel carrer cantant sola, probablement pensarem que li falta un bull o que té algun problema. I si canta mentre treballa en una oficina, potser encara més. I si en una reunió d'amics algú comença a cantar sense que sigui una cançó de festa preparada, pot generar una certa incomoditat. I abans cantar tenia una funció, eh, que sí?
1: Sí, la veritat, i ho has explicat molt bé, Xavier, en la introducció que anaves fent, i és que cantar tenia moltes funcions, tant a l'hora de treballar, passar les hores, relacionar-nos uns amb els altres, fer comunitat, tenir identitat gràcies al cant que fem, i la veritat és que cantar tenia moltes funcions diferents.
0: Però hem canviat, ja no cantem tant. Què ha passat?
1: Bueno, hi ha moltes causes, eh? Potser una d'elles és que ens hem individualitzat, tenim una societat molt més tancada. Com comentaves abans, hi ha algú que canta pel carrer, potser si ens fixéssim bé, portaria fins i tot uns auriculars a les orelles, no? I és que moltes vegades hem tancat. Ha canviat la nostra manera de viure i també de relacionar-nos amb la música i amb el cant.
0: La mecanització hi té molt a veure amb tot això, Gerard.
1: Sí, això i ens ho explica grans estudiosos, eh? Com per exemple en Jaume Iats, no? Ens explica com la industrialització canvia la manera de treballar, la manera d'anar a guanyar-nos la vida, i abans en el camp la gent tenia molta més estona, treballava de forma conjunta i cantava uns amb els altres, i fins i tot per passar-nos a transmetre, no?, com treballar també, cosa que ara avui en dia, si cantem en una oficina, doncs segurament ens renyaran els nostres companys.
0: Què fa aquest? Què fa? En canvi, veiem molt normal que la gent s'aïlli amb la pròpia música.
1: Sí, i això també ho ha fet el fet que hi ha molts més aparells. Abans no hi havia aparells de música. Pensem que abans de la ràdio o dels discos de pedra, no, gairebé o escoltaves la música en directe o el cant tradicional o no hi havia música. En canvi, avui en dia, segurament tenim més a l'abast que mai poder escoltar música i és quan cantem menys.
0: A mi m'agradaria molt que si algun oient ens escolta i té un testimoni en aquest sentit, bé perquè l'avi, recordava que l'avi tenia doncs una tradició habitual de cantar molt sovint i si no el pare, en fi, allò que ara no es veu, o xiular, també xiulava molt més, ara difícilment veus a ningú xiulant pel carrer. No? Són coses que es fan manifestes. I hi ha una qüestió molt profunda, no?, que és la comunitat. Però compte d'idealitzar el passat, no? Abans era millor o no, Gerard?
1: Abans era diferent. No podem dir que fos millor. Tampoc n'hem perdut. També hem anat guanyant, no?, amb els aparells de reproducció i de poder guardar. I ara, per exemple, tenim... hi ha projectes com el projecte Cantut que han aconseguit recollir moltes músiques tradicionals i els posen a l'abast de tothom per poder-les transmetre. Mm-hmm. Abans només ens arribaven els dels nostres avis i ara ens poden arribar les dels avis de tots. El que hem d'aprendre també és estimar-nos aquestes músiques, estimar-nos nosaltres mateixos cantant, perquè una de les altres coses que passen també és que ara sembla que si no ets professional no pots cantar.
0: Sí.
1: La
0: gent canta molt en els concerts, eh? Com el Toques Grasses, per dir-ho així.
1: Sí, també el que han canviat són els espais, no? Ara sembla que ens hagin de donar permís per cantar. Podeu cantar en un concert, podeu cantar en un camp de futbol, però no canteu en altres llocs. Sembla que necessitem com una aprovació com per poder cantar, i els concerts són d'aquests llocs.
0: Gerard, em vaig enamorar d'aquesta música veient, contemplant el museu, aquell audiovisual. Aquesta tenora crec que és la de Jordi Molina, eh? Que sí?
1: Sí, aquesta tenora la toca en Jordi Molina, fill de... Ell és fill de Blanes, però sí, ja és un fill adoptat de Torroella.
0: Dirigeix la Montgrins, no?
1: Dirigia, que fa poc l'ha deixada, però fa molt poc, fins ara. Ell toca la Llobregat, encara, la cobla, la tenora, I la veritat és que ell ha portat la tenora amb un altre nivell, i aquí li van demanar que ens fes la música per aquesta audiovisual sobre la Mediterrània. La veritat és que és una música encisadora que et quedes clavat.
0: No, no, i em fa molt de goig ara de poder-la gaudir i de compartir-la amb els oients. I una cosa, per què hem de venir a veure el Museu del Mediterrani, Gerard?
1: Doncs el Museu del Mediterrani és un espai que, a part de protegir tot el tema de música, també és un museu on expliquem el nostre territori més proper, el que seria el Baix Ter, el Montgrí, les Illes Medes, però amb aquesta visió de no mirar-nos cap endins, sinó mirar cap a la Mediterrània. Intentem lligar el nostre territori, el nostre paisatge, el nostre, a casa nostra, amb una visió de la Mediterrània, on els sons i les músiques hi tenen un paper molt important. Ens van acompanyant al llarg de tota l'exposició.
0: Us la recomanem perquè, a part, és el vell mig de la vila de Torroella. I que bonica és Torroella, eh? Que bonica!
1: És molt bonic. Torroella Vilavella, també, com diu la sardana de Vicenç Bou. Estem en un antic casal, Can Quintana, enmig dels carrers antics, del centre comercial. La veritat és que és molt fàcil d'arribar fins a Torroella i llavors perdre's per aquests carrerons que tenim aquí a casa nostra.
0: Torroella, Vila Vella. Està sonant de fons, Gerard. A qui encara no ha estat al museu, què li dius?
1: Doncs el convidem a venir, el convidem a gaudir de les exposicions que tenim aquí, dels sons, que es deixin influir, que es deixin anar a les sales, que puguin gaudir al museu amb els cinc sentits, amb la família, de forma individual, i que ens vinguin a visitar i gaudir de la vila i del museu.
0: I si volen podem fer una excursió fins al cim del castell, que també és benvinguda.
1: També el castell, l'ermita Santa Caterina, tot el que representa en aquest cas el parc natural, que també des de dalt del castell tenen una vista espectacular de l'Empordà, aquest botó de roda que Josep Plans recorda sempre que tenim a Torroella.
0: Ens ho diu Gerard Cruzet, director del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. Gerard, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: I de les tavernes de la Costa Brava marxarem cap al País Basc, anirem a Bilbao, en concret cor històric de la cultura dels pinxos i les barres de bar amb el poteo, prenent aquells chiquitos o zuritos amb pinxo. Que bé que es posen quan entres i veus aquella estiba de plats tan variats, amb aquell que sí una mica d'aquí, una mica d'allà, que no saps... Jo penso sempre, allà no deus dinar gaire, no? Perquè si a cada moment hi ha alguna allà, vinga, un surito, un d'allò, li diries, no dinarem avui. En fi, no, perquè suposo que sempre hi ha un budell buit, no? Una cosa, aquesta misteriosa... 93-048-53-21 o 607-470-05. A les tavernes bilbaïnes és obligatori tastar les raves, els xampinyons o xampis, les gildes o els pinxos de bacallà al pil-pil. Com li pots dir que no quan passa una safata de pil-pil? És que només amb el nom, pil-pil. I la xuleta? Entre pinxo i pinxo va néixer a principis dels anys 70 el grup de folk més longeu i revolucionari al País Basc. Fixa't com sona!

0: Això ha de provocar un calfred trobar-te precisament en una d'aquestes cantades a Urtxopolita, infant bonic, en euskera, cançó de bressol tradicional basca amb Boskorri, grup fundat el 1971 que ha recuperat i reinterpretat tradicionals basques amb instruments propis, l'alboca, la xirula, tum-tum, tots barrejats amb guitarres elèctriques, mandolines i trompetes. Les lletres dels seus primers discos eren poemes de l'escriptor bilbaí Gabriel Aresti i per la càrrega social i política sota el règim franquista van patir la censura.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
0: Doncs mira, camí de 9:15 de les tavernes basques marxarem a les irlandeses. Anirem als Irish Pubs, pintes de cervesa negra però sense pinxos, eh? Ja no hi ha pinxos que valguin. La pinga, cervesa. I anirem a Limerick, a la vora del riu Shannon, a la ciutat del tractat. El 1691, s'hi va signar el tractat de Limerick, que posava fi a la guerra entre les faccions catòliques de Jaume II i les protestants de Guillem III d'Orange. La pedra és, suposadament, la pedra on es va firmar encara s'exhibeix sobre un pedestal a la vora d'un dels ponts de la ciutat. Heu estat a Limerick? Potser hi ha algú que ara ens escolti des d'allà. T'imagines? T'imagines? Maig, si truqués, seria un moment d'aquells de freezing. Per cert, Misteriosa 1. Hi ha algú que l'identifiqui, és preciosa aquesta peça. I ara obrirem les portes de la Misteriosa 2.
2: Taunt me.
0: Tornem-hi.
2: So taunt me.
0: A veure, tornem-hi.
2: So taunt me.
0: Hi ha algú que identifiqui el tema 930485321. I què guanyarem? Una dedicatòria. Una dedicatòria per tancar el programa, la cirereta del pastís, a una persona viva, una persona morta, algú que dir-li, doncs escolta'm, et vull dir, fa temps que ho penso, que catacrac. Ets hi veuen allà un reguitzell de... En fi, com els pinxos. A Limerick, fa 76 anys, hi va néixer un compositor molt influent. Molts anys va estar lligat a la cultura d'Eurovisió. Fixa't com sona.

0: Això és potent, potent, com un xuxu de crema, però de totes, totes, eh? Què me'n dieu d'aquest Real Around the Sun o aquesta volta al voltant del sol de Riverdance, un famós espectacle de música i dansa del compositor Bill Whelan? Ara en versió orquestral característica, aquesta suite sinfònica enregistrada el 2012 al National Concert Hall de Dublín amb l'orquestra de la ràdio i televisió irlandesa. Riverdance és un fenomen mundial que va néixer precisament com neixen a vegades les coses més inesperades, amb l'actuació durant la mitja part del Festival d'Eurovisió que es va celebrar el 3 d'abril del 94 al Point Theatre de Dublín. Per fer un espai entre temps i temps van sortir aquells ballarins a dançar amb aquestes aquest freezing celta i, escolta'm, la gent més i mira, encara volten arreu del món. Això és...
1: Catalunya Música.
2: Serializados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per Catalunya Música.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics. Un brindis al so.
4: Vaig escriure una carta.

0: carta a un cosí d'uns 12 anys que estava internat en un col·legi del Pallars, regentat per religiosos. El meu cosí ningú no l'escrivia. Per això, el dia que va sentir el seu nom, doncs va tenir una grata sorpresa, no? Molt agradable. I quan va anar a recollir la carta, doncs se'n va adonar que la carta ja estava oberta i va protestar. I l'hermano doncs li va dir que era perquè ells doncs havien de vigilar les amistats que tenien i tot això. I és clar, el meu cosí doncs es va enfadar moltíssim, moltíssim, moltíssim. Ara fa un parell d'anys que el meu cosí doncs vam quedar per esmorzar un dia perquè m'ho volia explicar amb molta alegria, no? I amb molta emoció, doncs tots dos vam compartir aquesta història que encara que no va tenir un final gaire feliç, per ell doncs només el gest de rebre la carta i de sentir-se tan feliç, doncs això per ell doncs va significar molt i no ho havia compartit mai amb mi.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
2: I a 2:03 d'aquest dimecres 14 i saludem a tota la gent que ens pugui estar escoltant des de potser un punt de la xarxa viària. Gràcies per triar Catalunya Música. Hi ha algú que li soni aquesta misteriosa? Aquesta Ola 2. So taunt me. Hi ha l'Anna de Puigcerdà, que hi vol dir la seva. Anna, benvinguda.
3: Hola, bona nit. A veure, jo la primera que es dic era el Narciso Yepes.
2: El Narciso Yepes. Podria ser, perquè aquesta peça segurament que l'ha tocat, però el tema ens agradaria el nom de la peça. I això...
3: Espera't.
2: Estàs allò que la, si la tinc...
3: Sí, però la d'Aranjuez, no se'n diu... No,
2: el concert d'Aranjuez. No és ben bé aquest, però va molt bé que ho diguis, Anna. A més, deixa'm recordar que ets la guanyadora d'aquest mes.
3: Ja ho sé, però jo estic mirant a veure quin forat trobo per baixar, perquè tinc l'hora el dia 30 per baixar el metge, però el divendres.
2: Pels oients que no... Pels oients
3: no
2: que no, els divendres no fem programa. Però anava a dir que pels oients que no saben de què va, recordem que entre tota la gent que participeu fem un sorteig a final de mes i una persona, la guanyadora, està convidada a venir a viure el programa aquí en directe i la primera d'aquesta temporada és l'Anna de Puigcerdà. O sigui que ja trobarem el dia, ja el trobarem.
3: Sí, bueno. Sí, perquè també he de buscar alguna companyia que ja la tinc, eh?
2: Sí.
3: Llavors, això que parlaves de la gent quan canten, tinc un petit record de la meva mare, que jo no l'havia sentit mai de la vida cantar, i pujant per una escala hi havia una finestra que donava a la cuina, i una vegada rentava plats i la vaig sentir cantant Clavelitos. I sempre més, quan he sentit els Clavelitos, sempre recordo aquell dia de la meva mare, perquè no l'havia sentit mai cantar, però aquell dia la vaig sentir.
2: Tenia el cor alegre.
3: Aquell dia devia ser que sí.
2: Segur.
3: Devia estar en un moment tancada allà a la cuina i no... Perquè un cos que tenia un botí i sempre estava entrant i sortint. I és un record que tinc i m'ha fet gràcia i he pensat que ara li explicaràs el que
2: doncs,
3: havia.
2: Ens ha agradat escoltar-ho. Ara també hem dos petons a distància.
3: Bueno, jo tenen uns quants més perquè totes aquestes amigues i tota aquesta gent que li ha fet, que això li he d'explicar a la senyora de la nit dels ignorants, perquè tinc tants records, a més, no parlem mai de la nostra estimada i amiga, la Cristina, la taxista, que hi parlava amb el Pep de l'Eixample, que el Pep de l'Eixample era molt amic.
2: Anna, vale? Ara ens esperen a Belfast. Belfast, Belfast. T'enviem una abraçada ben gran, Anna.
3: Bueno, ja ens anirem connectant.
2: Ja xerrarem. Molts records, molts records.
3: Adéu, bona nit.
2: Adéu-siau. Gràcies per la...
3: I és un record que tinc i m'ha fet gràcia i pensat que ara li explicaràs.
2: A Irlanda del Nord, bressol i inspiració de l'escriptor i teòleg C.S. Lewis i el món màgic de les cròniques de Nàrnia. A Belfast també hi ha dues icòniques grues bessones de color groc ubicades a la històrica de Sana Harlan and Wolf, o Queen's Island, que s'han convertit en el símbol no oficial de la ciutat. Així com tenim aquí la Sagrada Família, ja tenen aquestes dues doncs, grues tan grans. Però aquesta misteriosa U... No el tenim. I aquesta misteriosa 2... So taunt me. Doncs ens agradarà si algú la vol endevinar. 930485321, 607470305 o fixa't com sona @catmusica.cat. Doncs ens n'anem allà a Belfast perquè un dels músics doncs, famosos internacionalment hi va néixer fa 81 anys i va deixar els estudis als 15 per dedicar-se de ple a la música. Però quina música!

0: Això és bé per dir mullatjo, eh? Days Like This, o un dels temes més coneguts del lleó de Belfast, Mr. Van Morrison, del 95, sobre aquells dies en què tot flueix, no? Aquells moments en què dius, escolta, em sembla que hi ha els astres alineats. Morrison no la va escriure originalment amb finalitats polítiques, però el que passa, de seguida es va convertir en una banda sonora de la campanya del govern irlandès en favor de la pau en el conflicte armat que va regnar a la zona des dels anys 60, de retruc, doncs, símbol d'esperança. I banda sonora de la pel·lícula As Good As It Gets, un millor impossible, del 97, amb Jack Nicholson i Ellen Hunt, entre d'altres. Els concerts de Mr. Morrison comencen amb puntualitat britànica, però ni saluda ni parla al públic, i marxa rebent. Morrison va deixar els estudis amb 15 anys per poder-se dedicar a la seva veritable passió, la música, influït per la gran col·lecció de discos de jazz i blues que el seu pare li havia portat als Estats Units, i als 81 anys continua ben actiu. Aquest 2026 ha fet una gira per Europa després de la publicació del seu darrer disc de blues, Somebody Tried to Sell Me a Bridge.
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda i els oients tampoc.
0: Als quals us agraïm aquesta interacció, perquè ara mateix aquesta primera o aquesta segona?

0: so taunt me.
1: La mirada endevinal, Josep de Barcelona. Josep, benvingut.
2: Hola, bona nit, què tal?
1: Bé, bé, què fas mentre escoltes el Fixa't habitualment?
2: Uf, mira, estic aquí preparant el sopar, intentant posar una mica d'ordre i preparant les coses per demà a la feina, així de clar.
1: Molt bé, per tant, aprofitant al màxim el temps, eh que sí?
2: Sí, sí, exacte.
1: Genial. I alhora estàs escoltant aquestes, no sé si la primera o la segona.
2: La segona.
1: La segona, aquesta. So taunt me. I diu, tinc ganes d'endevinar-la. Quina és?
2: Jo crec que és So In Love, del Cole Porter.
1: Sí, sí, sí. Enhorabona, i sí. Tant que sí.
2: Explica... També juraria que és... No sé si és la versió, no sé si m'equivoco, però juraria que és la de la pel·lícula The Lovely.
1: Totalment.
2: I que la canta el Mario Frangoulis, i m'agrada molt perquè el Cole Porter és un dels meus compositors i lletrista favorits. Aleshores el tinc bastant apamat.
1: Ens tens a l'Anna, al Pol i a mi, bocabadats, no? T'agrada la música?
2: Sí, m'agrada molt, i sobretot els estàndards nord-americans m'agraden molt. Crec que en el cas del Cole Porter m'ha agradat molt la pel·lícula i m'agrada molt les lletres, la varietat de música que fa, i té tantes peces bones que no sabria per on començar si n'hagués de triar una.
1: I The Lovely, quin biòpic més encertat, no trobes?
2: Sí, exacte. Sí, molt, molt maco, molt ben fet.
1: Doncs molt bé. Josep, ens agrada que l'hagis endevinat, i acabes de guanyar una dedicatòria. Ja t'ho meditaràs.
2: Gràcies.
1: I el dia quedaràs d'acord amb l'Anna, i ens agrada tornar-te a escoltar.
2: Perfecte, un plaer.
1: Vinga, igualment, molts records.
2: Gràcies.

Quina delícia, aquest So In Love, tan enamorat. L'escoltarem després quan arribi el moment, perquè passarem per Grècia, d'on de fet és, tot i que va néixer a Rodèsia, a Àfrica, el tenor Mario Frangoulis, com bé comentava el Josep. Però abans ens n'anem dels pubs de Belfast, els de Glasgow, declarada Ciutat de la Música per la UNESCO l'any 2008. Bressol de bandes llegendàries com, per exemple, Franz Ferdinand, Travis, Bell and Sebastian, Texas, AC/DC o Primal Scream. En gaèlic, Glasgow vol dir lloc verd, una de les ciutats europees amb més espais verds per habitant, de tradició industrial però amb la natura ben integrada. Fa 70 anys hi va néixer el compositor d'una de les sèries televisives més vistes i estimades del continent. Fixa't com sona.

Quanta finezza amb aquest ascendem, nosaltres i ells, banda sonora de la sèrie dramàtica britànica Downton Abbey, que ha traspassat les fronteres i s'ha convertit en fenomen.

0: és la família aristocràtica Crowley i els seus servents, una banda sonora de Mr. John Lund, dos Emmys a la millor composició per una sèrie. Mira si va agradar, que se n'han fet fins i tot concerts.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I dels pubs de Glasgow, via Mar del Nord, anirem fins a Suècia, al petit poble de Lammholt, al sud del país. Va ser pioner de la febre pel mobiliari suec abans d'IKEA. Amb l'anomenat Möbelriket, o el regne del moble, a la regió de Småland, en una destinació de pelegrinatge. Aquí recordo que abans s'anava a la Garriga, recordeu que hi havia també molta exposició de mobles? Doncs en una destinació de pelegrinatge per als amants de la decoració, Småland, amb un macrocentre que atrau arquitectes i interioristes d'arreu d'Europa. S'explica per la tradició fustera de la zona, amb frondosos boscos de pi i nabius. I ens queda la misteriosa U. Hi ha algú que identifiqui el tema? El 930485321 ens agradarà, com ens ha agradat aquest escrit que ens envia el Jaume des d'Occitània. Diu, gràcies per parlar de transmissió del gai saber popular per la comunitat que canta al treball, a l'escola, a l'església, no? per les carreres en festa, etc. El paper del llenguatge xiulat sempre l'escolta. Gràcies, Jaume, des d'aquí a Occitània. Ja sabeu que per parlar el telèfon és el 930485321 i per escriure o nota de veu el 607-470-305. Vaig a veure el correu també, el fixa't com sona@catmusica.cat. No, ara està la cosa, està tranquil·la. Però el que no està tranquil és que el 1971, aquí, en aquest poble de Lammholt, hi va néixer el pianista i compositor Franz Gordon. Fixa't com sona.

0: Què us ha semblat aquest vals de Franz Gordon? Es diu Dance avec moi, balla amb mi, al piano. Compositor suec de clàssica contemporània i de cambra, Gordon manté un perfil públic molt discret, però acumula milions d'oients mensuals a la xarxa. La seva mare el va introduir de petit a l'orgue. Per cert, on triomfa molt és al Japó.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I tots els que us hi vulgueu afegir, als quals us donem la benvinguda, sota el paràmetre de la música al poder. La música necessària és estimulant, és terapèutica. La música fa falta, i si no hi fos, quin món? La cosa seria magre, magre, eh? I allò, terra erma. Propers a les 9 del vespre, ens anirem de Suècia a Europa, a l'Europa central. Ens esperen a Würzburg. Würzburg, al nord de Baviera, Alemanya. És on l'any 1895 el físic alemany Wilhelm Conrad Röntgen va descobrir el raig X mentre treballava al Departament de Física de la Universitat de la ciutat. Sempre m'ha fascinat això, eh? Per exemple, amb aquella mena de... amb el Roquefort aquell que es va trobar la penicilina, no?, amb aquests fongs, no?, aquelles coses que dius, goita, què fan ara? Amb els raigs X, imagina't, oh, ja sembla que estàs en allà. I, d'altra banda, tot i no ser una ciutat estratègica, pocs dies abans d'acabar la Segona Guerra Mundial, un bombardeig aliat va destruir gairebé el 90% del nucli antic de Würzburg. En aquí hi va néixer fa 32 anys la jove arpista Maria Teresa Freibod, per cert, demà serà el seu sant, no?, Maria Teresa. I una cosa, aquesta és la misteriosa U. Fixa't com sona.

0: que per ARPA també. Van fundar el projecte durant els estudis superiors a la Universitat Mozarteum de Salzburg, Àustria.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Sí, a tocar de les 9 del vespre ens trobem aquí a Würzburg i marxarem cap a Àustria. Anirem al país veí, en concret a Rorau, un municipi petit i fronterer amb Eslovàquia, uns 40 quilòmetres al sud-est de Viena. Rorau és mundialment famosa pel naixement de dos germans que es convertirien en compositors fonamentals del classicisme, Joseph Haydn i el seu germà petit, Michael. La humil casa rural on van néixer la va construir el seu pare a principis del segle XVIII i avui és un museu. Fixa't com sona aquest presto de la sonata per a piano en clau de jazz. Muchacho.

Bravo! El presto, tercer moviment de la sonata per piano en do sostingut menor, una de les obres més prestigioses del catàleg per a teclat de Joseph Haydn, entre 1774 i 76, moviment sofisticat que posa de manifest l'evolució d'un nen criat en una humil granja de Rorau. Es veu que protegia els músics de l'orquestra davant les exigències de la noblesa i aconseguia que tinguessin més bons sous i els ajudava a resoldre els seus problemes personals. Fins i tot el senyor Mozart, que el considerava el seu gran amic i mentor, el cridava afectuosament dient-li papa. Aquí estem, a Rorau, Àustria, i seguirem via sud cap a Atenes. Ens anem a la capital de Grècia. Sembla ser que a Atena, deessa de la saviesa, i Posidó, déu del mar, competien per ser els protectors de la ciutat. Posidó, picant amb el seu trident, va fer brollar una font d'aigua salada i Atena va fer créixer la primera olivera, que oferia fusta, aliment i oli. I els ciutadans, democràticament, van preferir el regal d'Atena i d'aquí va sortir el nom de la ciutat, que acull, atenció, més de 148 escenaris teatrals i supera Londres o Nova York. Una tradició teatral que va néixer de la mà d'Esquil, de Sòfocles, d'Eurípides i que continua ben viva en músics i actors que mantenen el llegat. Un d'ells és el tenor i actor de 59 anys, Mario Frangoulis. Fixa't com sona.

0: Com diria Pla, després d'això te'n pots anar a fer una truita a la francesa ben relaxat, eh? So in love, tan enamorat, estàndard del cançoner americà de Mr. Cole Porter per al musical de Broadway Kiss Me Kate, ara en versió per a la banda sonora de la pel·lícula biogràfica The Lovely, de Irwin Winkler, amb Kevin Kline i Ashley Judd. Us la recomanem de totes totes. És d'aquelles pel·lícules que, si t'agrada la música, et fan vibrar. I les veus que hem escoltat, la cantant belga-canadenca Lara Fabian i del tenor grec Mario Frangoulis, tot i que va néixer a Rhodèsia, capital actual Zimbàbue. Per la inestabilitat política de la regió, la mare va enviar el fill a Grècia amb només 4 anys a casa d'uns tiets que van ser els que li van descobrir el talent.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Ens agrada viatjar pel món, desplaçar-nos amb una, per dir-ho així, amb una cartera, amb una, si voleu, una motxilla, si voleu, una bossa, amb música. I anem a casa dels protagonistes. Per exemple, ara de Grècia ens anem a Xipre, cruïlla entre Europa, Àsia i Àfrica, font principal de coure a la Mediterrània. En aquestes costes es va gestar la imatge d'Afrodita emergint de les aigües i l'escuma. I des del 74 l'illa està dividida en dues parts, la República de Xipre, de majoria grega i membre de la Unió Europea, i la República Turca de Xipre del Nord, només reconeguda per Turquia. La capital, Nicòsia, està travessada per una línia verda controlada per les Nacions Unides i és l'única capital d'Europa dividida per un mur i punts de control fronterers. És el que et passa, fas aquest programa i dius, ostres, m'agradaria anar a Xipre, m'agradaria veure això. I segur que allà faríem uns jodronya-jodronya, d'aquells que segur que hi deu haver-hi, aquella línia. Per cert, a Xipre, el 1980, hi va néixer el compositor greco-xipriota Marios Takoushis. Fixa't com sona.

0: Quanta delicadesa en aquest Family Apartment dels pianistes i compositors Marios Takuchis i Cem Ergonoglu, d'origen turc, amb un missatge d'unitat més enllà de les diferències. Family Apartment evoca la idea d'una llar compartida, d'un espai comú actualment separat per una frontera. Marios Takuchis s'ha convertit en el compositor predilecte per ambientar precisament les grans i mítiques telenovel·les turques, amb milions d'espectadors que hi estan enganxats arreu del món.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Aquí, tranquil·lament, camí d'un quart de 10 a Xipre, i marxarem tornant cap a casa fins a Raïmat, a 14 quilòmetres de Lleida. A principis del segle XX era un territori erm, fins que va arribar la transformació el 1914, quan el senyor Manel Reventós, propietari de Codorniu, va adquirir les terres i, aprofitant l'arribada de l'aigua del Canal d'Aragó i Catalunya, va plantar-hi vinyes i va crear el projecte que avui és actualitat. El 70, Raïmat va revolucionar la viticultura catalana introduint varietats de raïm d'origen internacional que fins aleshores no es conreaven a Ponent. L'impuls va ser la primera pedra per a la creació de la denominació d'origen Costers del Segre. Era 1986. Ho expliquem, perquè a Raïmat, aquest cap de setmana passat, s'hi ha celebrat l'Arts Festival, que connecta art, paisatge i comunitat.

Bolio Ostrachi i Bolio Morte, una àrea d'alta tensió de l'òpera Teseu de Georg Friedrich Händel de 1713 amb el contratenor català Xavier Sabata, que és un dels grans especialistes mundials en barroc. La vocació li va arribar tard, als 26 anys, després de temps de dedicar-se a l'actuació. Sabata, amb el viatge a l'hivern de Schubert, ha actuat en aquest 5è Raimat Arts Festival, iniciativa del 2022 per a fusionar clàssica de primer nivell, gastronomia de proximitat, paisatge i mecenatge. És, diuen, la música que transforma. Els beneficis els destinen a projectes de formació i creació d'ocupació per a col·lectius en risc d'exclusió a la comarca del Segrià i a la preservació de la biodiversitat local. També hi han actuat Andrea Motis, el novaiorquès Kramer Quartet o la flautista Elisabeth Frank, entre d'altres. Felicitem els organitzadors per la iniciativa i que duri. I camí d'un quart de nou estem doncs, ja fregant el que serà la cirereta del pastís, que avui la persona amb la que conversarem per obrir el tema ens ha triat quina galeta.

quanta confitura concentrada, per favor, que diuen. Chet Baker i Skylark, jazz íntim, cool jazz, bon gust, una tria selecta i personal de la periodista Àngels Brunet.

0: Oms, que avui ens hi posa...
1: La cirereta del pastís.
0: L'Àngels acaba de rebre la mosca de la informació, reconeixement als seus més de 40 anys de trajectòria vinculada al periodisme, un premi distingit a la cultura i la música des del Col·legi de Periodistes de Girona. Àngels Brunzons, benvinguda i enhorabona.
2: Bona nit i moltes gràcies.
0: Com estàs tu? Com has rebut aquest reconeixement?
2: Doncs la veritat, amb molta modèstia, i per un costat m'ha fet gràcia el fet de rebre'l als 65 anys pensant, doncs, deu ser que quan ja et fas gran et reconeixen els mèrits, no? Però també amb carinyo, no? Perquè ve del Col·legi de Periodistes, he estat col·legiada molts anys, que sí, que molt, molt contenta, la veritat, honorada.
0: És la 38a edició d'aquests Premis Mosques de la Informació i s'han entregat al Centre Cultural La Mercè de Girona fa molt poca estona. Quin missatge has volgut compartir?
2: Doncs mira, jo tinc molt, molt clar que el temps passa de pressa i una mica la cançó que també us he posat del Passa la vida de Pata Negra vol dir això, no? Que a vegades pensem, ha anat tan de pressa que no he pogut realitzar els meus somnis, no? Doncs jo la veritat és que sí, tot i que m'han costat de fer-los realitat, he pogut fer-ho i dono gràcies, no?, d'aquest fluir de l'existència, no?, de que caminant he arribat en el destí, no?, i la veritat és que ha estat un camí bonic, difícil, com tots els camins, però bueno, això tots ho sabem, que res és fàcil, no? Però satisfeta, diguéssim que sí.
0: Hi ha alguna idea, algun record, alguna persona que t'hagi vingut al cap especialment?
2: Mira, jo he donat les gràcies sobretot als referents. Crec que els referents són molt importants i també la xarxa de sororitat, no?, de les dones que m'han acompanyat pel camí, i que jo diria que serien aquestes dues forces, diguéssim.
0: Va ser una de les primeres veus femenines de Catalunya Ràdio. Mirant enrere, sí. Àngels, què sents quan recordes aquella etapa?
2: No sé, jo penso que això, no?, que tot plegat, la vida és curta, no? A vegades realment ens oblidem de viure, de veritat, perquè estem pensant en el futur, no? I jo vull pensar en l'ara, el que estic visquent. I vull recordar, doncs, que aquesta etapa va ser una etapa, doncs necessària, de formació. Jo crec que va ser molt, molt viscuda i molt bonica, també, sí.
0: Avui,
2: difícil, eh?
0: I tant. Avui combines periodisme, recerca i divulgació amb una, sí, mirada especial cap a les dones i la seva aportació a la cultura i la música. Com diries que ha canviat el periodisme des d'aleshores i quin espai heu anat guanyant les dones en els mitjans?
2: Doncs mira, jo formo part d'una associació de les dones de la música, Mujeres en la Indústria Musical, i tenim un chat que som molt actives. I cada dia hi ha notícies de que no està millorant la situació, de que els cartells continuen programant a senyores, de que hi ha misogínia, de que, bueno, que els festivals no, a vegades tampoc són llocs segurs. Vull dir, les xarxes, clar, ara mateix em sembla que és el cas de la Maya Montero, no?, que comencen a parlar malament, doncs, d'algú que té un problema també de salut mental, dius... No s'ha evolucionat gaire, Xavier, això sí que ho he de dir, sobretot pel que fa a la equitat, no? A dir, doncs, si vas a fer un festival, per què no programar 10 dones i 10 homes, saps?
0: El nom de les mosques de la informació ens remet a la llegenda gironina de les mosques de Sant Narcís, associades, sí, a la defensa i la protecció de la ciutat. I això, doncs, ens porta una nova pregunta, no? Des del teu ofici, de qui o de què et sents més protectora?
2: De qui o de què? Jo diria que donar pas a noves generacions i ensenyar, doncs, aquest pòsit, no?, aquestes coses importants que has après, traspassar-les, no?, donar-les a qui pugui agafar el relleu, no?, crec que és molt important.
0: Ara mateix estem parlant a través d'una emissora musical. Què representa,
2: sí,
0: per tu la música?
2: Uf, és el màxim. Jo diria que, no sé, és un llenguatge que ho aglutina tot, no? Amb quatre notes pots dir tantes coses que les paraules a vegades no ens ajuden a definir. És màgic, és una meravella del món, diguéssim.
0: Per què has triat per tancar el programa Pata Negra i Passa la Vida?
2: Bueno, això que dèiem, no? El fluir, aquesta existència, vas tirant, vas cap a aquest destí que no saps on et portarà, no? Penses que ja amb melanconia vas pensar, ostres, els somnis aquells que tenia, arribarà un moment que tot serà inevitable, no? Però també la sensació del carpe diem, no? Aquest recordatori una mica poètic, no? De que la vida és curta, no? Que a vegades ens oblidem de viure de veritat mentre el temps va passant, no? Va avançant com implacablement, no? Diguéssim. I, bueno, i al final tot és el mateix, no? Parlar de la condició humana, dels éssers humans, i jo crec que és una mica això, no?
0: Àngels Brunsoms acaba de rebre la Mosca de la Informació, un premi distingit des de Girona en nom del Col·legi de Periodistes. I amb ella, amb tu, Àngels, tanquem aquest programa. Què voldries dir als oients?
2: Aquí és un missatge que no he desvetllat encara. Bueno, sí, l'he desvetllat aquest vespre, no? Però he tingut la fortalesa de reconèixer que estic en un trànsit, no? Amb una malaltia que és degenerativa, no? Que és el Parkinson. I avui, justament, he fet un... Hi ha una frase en anglès que diu: "Només la vergonya viu en l'obscuritat, no? En la amagada." I llavors és una mica treure's aquesta vergonya de sobre i dir: "Compartim, no? Coses com aquesta, no? Que potser no ens agrada explicar, no? Que patim una malaltia." Però he pensat que trencar una llança per aquesta malaltia és potser visibilitzar-la i ajudar més gent que potser estan en aquest trànsit i que necessiten aquest cop de mà, diguéssim.
0: Ben segur que sí. Àngels Bonsoms, una fortíssima abraçada i enhorabona com més.
2: Gràcies, Xavier, i gràcies a tothom. Una abraçada fortíssima a tots.

Passa la vida, passa la glòria, i de la teva obra no queda ni la memòria. Quin missatge més poderós. Vanitas vanitatis, que tot és vanitat. Aquest programa el fem l'Anna Hernández, el Pol Regàs i un servidor, i ens agrada compartir aquesta singladura, aquest viatge, i per molts anys. Gràcies per ser-hi i us esperem demà a la mateixa hora. Fixa't com sona.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: BCN Clàssics presenta el concert de l'Orquestra

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. A la sessió d'avui sentirem la música d'un pianista italià que porta noves tímbriques i hibridacions al llenguatge jazzístic. És Simone Graziano. Benvinguts

El trio MM de Simone Graziano, Francesco Ponticelli i Marco Frattini, un projecte que es mou entre les melodies tradicionals i els patrons rítmics minimalistes, entre la música composta i la improvisació.

ressons de la música clàssica i de l'experimentació sonora en els diàlegs d'aquest trio italià MM, que integren el pianista Simone Graziano amb el seu piano preparat, el baixista Francesco Ponticelli i el bateria Marco Frattini.

El piano preparat de Simone Graziano amb aquest tema Damn Spring. El pianista florentí l'incluïa a l'àlbum Always Whispering, un treball gravat en solitari el 2020. Aquesta mateixa recerca tímbrica és la que treballa Graziano amb el quintet Frontal.

King Kali i Ann Slippers, aquests dos temes els trobem a l'àlbum Sexuality del quintet frontal del pianista florentí Simone Graziano. Música inspirada en les polifonies i polirítmies dels pigmeus de la República Centreafricana, amb la idea de superposar ritmes diferents que sonen de manera simultània, tal com passaria a la vida real mentre parlem, treballem o caminem per damunt dels sons i de les veus que ens envolten.

Les superposicions del quintet frontal liderat pel pianista Simone Graziano, amb Dan Kinzelman al saxo tenor, Gabriel Evangelista al contrabaix, Stefano Tamborino a la bateria i Rainer Bass a la guitarra. Explorant aquestes polirítmies i polifonies dels pigmeus de la República Centreafricana, el treball Sexuality que van publicar el 2019.

Doncs així s'acaba el tema Vinyastein, un tema de l'àlbum Snail Space, en el qual Simone Graziano hi explorava la lentitud com a forma de rebel·lió. L'Espai del Cargol, que va gravar en trio amb el baixista Francesco Ponticelli i el bateria Tommy Crane. La història del cargol rebel de la novel·la de Luis Sepúlveda, Història d'un caracol que descubrió la importància de la lentitud, és la que inspira aquesta música.

Dues exploracions de la lentitud de l'àlbum Snail Space de Simone Graziano, Emicrania i Neri. Exploracions en trio amb el baixista Francesco Ponticelli i el bateria Tommy Crane. Per tancar la sessió, tornarem al trio que sentíem per començar, MM, de Graziano amb Francesco Ponticelli i Marco Frattini. Us deixo amb el tema que es diu Lunaria. Fins demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. La sardana, el fandango, la jota, el zorzico... La música popular dins de les grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
0: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
4: Jo sóc una professora vocacional. Va haver una època que tocava bastant. La vida esta és molt complicada. Jo no em veia passant-me tota la vida en un aeroport, en una sala de concerts i en un hotel. I això, si fas 80 o 100 concerts a l'any, és la teva vida. I vaig pensar, jo sóc casolana. I m'agradava molt ensenyar. I vaig pensar, jo em vull dedicar a això. Jo crec que el que marca, sobretot, és que a tu t'agradi això. Perquè hi ha molta gent que ho fa perquè no es pot guanyar la vida com a solista o perquè a vegades no te la pots guanyar. Llavors entren en un conservatori o en una escola, però no els interessa. Jo he vist molta gent d'aquesta.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Jesús Crespo, pianista i professora.

La nostra selecció continua amb el concert màgic per guitarra i orquestra de Leonard Balada, que ens interpreten Elliot Fisk i l'OBC, dirigits per José Cerebrier.

El guitarrista Elliot Fisk i l'OBC, dirigida per José Serebrier, ens han interpretat el concert màgic per guitarra i orquestra de Leonard Balada.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Música de Wolfgang Amadeus Mozart per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim la missa Credo en do major Kühel 257, una obra composta l'any 1776 que ens ofereixen Ann Monoyos, soprano, Elisabeth Graf, contralt, Olip Pfaff, tenor i Franz Josef Zelig, baix, amb el cor de cambra de Colònia i el conjunt Collegium Carthusianum, dirigits per Peter Neumann.

Anne Monoyos, soprano, Elisabeth Graf, contralt, Olive Pfaff, tenor, i Franz Josef Zelig, baix, amb el cor de cambra de Colònia i els membres del Collegium Carthusianum, sota la direcció de Peter Neumann, ens han ofert la missa Credo en do major, Kyrill 257, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir la sonata per violí i piano en si menor, número de catàleg 110, d'Ottorino Respighi. Els intèrprets seran Frederike Saix, violí, i Maurice Lammerts van Buren, piano.

Era la sonata per violí i piano en si menor, número de catàleg 110 de Torino Respighi, tal com l'interpretaven Frederike Saechs, violí, i Maurice Lammerts van Buren, piano.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia número 1 en mi major, opus 26 del compositor rus Alexander Scriabin, una obra composta entre els anys 1899 i 1900. Sentim el cor de la ràdio de Berlín a l'últim moviment i l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín dirigeix Vladimir Ashkenazy.